0: vas al teu ritme. I Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
1: Flash Matí, Interact Flash, Urban Maxi Flash, Flash, Run, Calibre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
2: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
3: Quantes n'has suspès el teu fill?
0: Programació a la carta.
2: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
2: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el Calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM.
4: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Hola, hola, bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.
1: Què tal, com esteu? Ara mateix, les 6 del matí d'aquest dimarts, posem en marxa una nova entrega del despertador de Flash FM. Som el Flash Matí.

0: tremenda aquesta cançó, eh? Ningú se l'esperava. I la tenim aquí a Flash FM aquesta setmana com a mega crack, el so de Gordo. I want you, I want you. Això es diu Loco Loco.
1: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Vinga, va.
1: El Flash Matí.
0: Ara mateix, les 6 i 3 minuts d'aquest dimarts. Benvinguts i benvingudes, Loco Loco, al Flash Matí d'aquest 30 de juny. L'últim dia del mes de juny. Ja està fet això, eh? Ja està. A les portes del mes de juliol, a les portes segur, més a prop de les vacances. Algun de vosaltres, eh? Hem obert amb el Gordo, un artista que, bueno, és conegut mundialment, eh? Abans tenia un altre nom, es va canviar a Gordo, doncs per tornar, suposo, a començar una carrera d'èxit, eh? En aquest cas. Queda més que demostrat amb el Loco Loco com a mega crack aquesta setmana aquí a Flash FM. Bueno, comencen 5 hores de show, 5 hores de programa, 5 hores de Flash Matí. Ja sabeu la història de cada matí, eh? Ens hi posem ara mateix fins les 11 amb molta música. Bàsicament per tots aquells i aquelles que heu matinat i que fa estona que esteu ja en marxa, o per aquells i aquelles també que torneu cap a casa perquè sou dels que treballeu tota la santa nit i teniu Flash FM. Bravo, bravo, sou els millors del món, home, clar que sí. Aquí l'Héctor Ortega, va, estic veient cançons del Bad Bunny, del J Balvin, del Justin Bieber, ja sabeu quina, segurament, la Tini. Què més? Quevedo, no sé si ja ho he dit, si no, doncs també Quevedo, evidentment, i altres artistes que no podien faltar en aquest matí de dimarts. Bueno, i atents i atentes, que avui també regalarem la samarreta del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron. Jo crec que avui ho farem bastant d'hora, força aviat, perquè aquells que matineu a saco, doncs tingueu també l'oportunitat d'aconseguir una d'aquestes edicions limitades de la samarreta del Flash Matí. Som-hi!
1: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: El primer cafetó avui a Mugell, la nova Moving to the Sun. Bon dia.

0: Flash Matí, Bonita és el títol.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: I això, sens dubte, aquí ens agrada començar el dia amb bon ritme. Cançons com, per exemple, la de BL Huesco, l'Obion de Drums. La plena, bon dia, va.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Jan, abans de res, sintonia dramàtica per fer-ho tot
2: més... Han rajat del Jan Ponsa.
3: Bon dia, Flash.
2: Hola.
3: Aquest és un missatge per en Jan. Jan, ahir et vaig veure els stories de l'Instagram del Flash Matí. I, ostres, mira que ets guapo, eh?
2: Oh!
4: L'acaben de començar a seguir una tia Insta, potser és ella.
5: Epa! Escolta, Jan, repassem el temps, va.
4: Vinga, avui serà un dia novament molt tranquil a Catalunya, molt sol.
5: S'ha posat nerviós.
4: Home, aviam, bastant xou.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Aquest és el Justin Bieber amb la Nicki Minaj. Beauty and a Beat. Qui li havia de dir al Justin Bieber que acabaria sonant a Flash FM un matí tonto de dimarts amb una cançó de fa la tira d'anys, eh? El tio que va sortir allà al Coachella amb un portàtil, amb el YouTube i a fer karaoke. Quin tio, eh? Ah, person, també t'ho dic. Beauty and a Beat, el Flash matí d'aquest dimarts 30 de juny del 2026. Ara mateix passen 3 minuts d'un quart de 7. Som al Flash Matí, ens hi hem posat a les 6 i us estarem fent companyia fins les 11, repartint tota l'energia positiva del planeta pels per aquells i aquelles que ja esteu aquí, doncs, fent els primers quilòmetres del dia, pensant en el proper cap de setmana ja, eh? Home, etapa de festes majors, ara ja això, imparable fins, fins quan? Bueno, imparable en general, no? Perquè quan s'acaben les festes majors també us traieu festes de la xistera, eh? Però el que sí que és cert és que aquest cap de setmana estarem a la Festa Major Jove de Polinyà el divendres a partir de la mitjanit. El Miquel González de l'Urban, el Sergi Domena de l'Interactua i qui us parla, l'Héctor Ortega del Flash Matí, estarem, com cada any, al Parc de la Riera de Polinyà. Això serà aquest mateix divendres, eh? Per si us voleu apuntar la data, la propera parada del Flash On Tour és aquest mateix divendres a Polinyà. I després dissabte a Ripollet. I ja imparables tot l'estiu, eh? Podeu consultar el calendari de festes Flash FM a la nostra pàgina web, a flashfm.cat, a l'apartat Agenda.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: De moment, nosaltres estem escalfant aquí aquest dimarts per començar-lo ben amunt, amb ritme, com sempre. En aquest cas, amb el de Mora, acompanyat de el madrileño C. Tangana, el Flash Matí sona droga. Última.

0: ella és calladita. El Benito fent història, literalment, al món de la música, eh? Bad Bunny. En aquest cas, amb Tiny, un temazo del 2019, calladita. Quin concert es va marcar, bueno, quins concerts va marcar-se a Barcelona, eh? No sé si algú s'ho va perdre. Aquí a Flash FM vam poder enviar també a una persona al concert de Marsella, que és literalment demà. Per tant, demà intentarem parlar amb l'oient guanyadora de les entrades per Bad Bunny a Marsella. Aviam si podem parlar amb ella demà, eh?
1: Bon dia, flasheros!
2: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Héctor i Gemma!
2: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
1: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
2: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
4: Visca Flash FM!
0: Vinga, va, això continua. Nosaltres som el Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio, despertant el país a cop de ritme amb la Tini i Ulises Bueno. Així ens plantem a 2:15 amb el Dos Amantes. Som-hi!

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són 6:45. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.719 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 registrats dimecres a la nit. Tot i les dificultats per trobar persones en vida 5 dies després dels sismes, la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha assegurat que les tasques de rescat no se suspenen i ha anunciat mesures per atendre les persones que han perdut el seu habitatge. D'altra banda, l'executiu espanyol mantindrà el suport a les famílies i als sectors més afectats per la guerra de l'Orient Mitjà, transport, agricultura i indústria. El preu de la gasolina es manté fins al setembre, però s'anirà reduint. El govern espanyol també ha aprovat l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica per abatir la factura de la llum. I a Sant Adrià de Besòs, un home ha quedat ferit al barri de la Mina després que hi hagi hagut diversos trets al carrer. Ho ha avançat el periòdico. Els Mossos d'Esquadra han confirmat hores més tard que als voltant de les 6 de la tarda van rebre un avís de testimonis de la zona que van sentir detonacions. Ara els agents investiguen el cas i la relació que aquest individu, del qual no ha transcendit l'estat, hi hagi pogut tenir. Els esports. Matinada apassionant al Mundial de Futbol. Fa pocs instants, el Marroc ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals i s'ha classificat per als vuitens de final. Una estona abans, Alemanya ha quedat eliminada contra el Paraguai, també als penals, i el Brasil també s'ha classificat gràcies a un gol in extremis al minut 96 contra el Japó.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Capritxoso. Aquest és el Quevedo, evidentment, des de les Canàries, amb la nova línia. Un grup de noies que, fins on tinc entès, canten cançons així, rotllo festa major. No, Jan Ponsa, tu ets un expert en la nova línia.
1: Bueno, és que es van fer molt famoses farà uns mesos, sí, rotllo verbena, no?
0: Sí, no?
1: Una miqueta verbena
0: canària. Però fan versions i tal. No, sí. Tenen música d'elles mateixes, també, no?
1: Alguna cosa tenen, però la majoria són versions.
0: Ja.
1: Sí, sí, amb els seus balls característics.
0: El Jan era molt fan quan les va veure.
1: Correcte, de la Sofia, hosti, sobretot.
0: Un crash.
1: La Sofia, déu-n'hi-do.
0: La Sofia, eh?
1: La Sofia particularment.
0: Molt bé. Jan Ponsa, a part d'expert en nova línia, també expert en el temps. Avui què s'ha de saber d'aquest dimarts?
1: Doncs mira, avui serà un dia bastant semblant al d'ahir, sobretot al matí, amb novament bastant sol, un dia força assolellat al matí, i a la tarda tornarem a tenir alguns ruixats i tempestes, sobretot a punts del Pirineu de Girona, que podrien arribar també al nord de les comarques de Barcelona i de Girona, és a dir, comarques com el Lluçanès, Osona, la Garrotxa... Tot aquest sector aquí avui a la tarda podria caure alguna gota.
0: Sí.
1: No esperem tempestes tan intenses com les ahir, on van deixar de forma molt local ahir a Santa Coloma Farners 70 litres en poc més de 2 hores. Déu-n'hi-do quin aiguat. Però vaja, avui serà un dia doncs, de calor també, perquè pugen una miqueta més les temperatures, poca cosa, les més altes 37 graus al Pla de Lleida. Per tant, seguim.
0: Seguim, exacte, seguim sobrevivint. Però no havies dit que havien de baixar una miqueta aquests
1: sí,
0: dies?
1: Sí, o sigui, els propers dies la tendència és que les temperatures es normalitzin momentàniament, perquè després...
0: Momentàniament, o sigui, que no, ni te n'adonaràs, eh?
1: No, després sembla ser que tornen a pujar i bastant, vull
0: Mare
1: dir, això
0: Déu.
1: És horrible.
0: Bueno, va, escolta, ho superarem. Jan, repassem temperatures d'ara mateix.
1: Doncs mira, Castell d'Aro 22 graus, la Llacuna 18, a Barcelona 25 i a les de la Cerdanya una mica fresca, 11 graus.
0: Molt bé, tio, fins ara, fins aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Som al Flash Matí, ja ho sabeu, a Flash FM, de 6 a 11, com cada dia, ara amb el Golden, som-hi!

0: Flaix Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
1: Brrr, Anuel.

0: Es diu Mala, és una de tantes cançons d'èxit de la Noel, en aquest cas amb el 6ix9ine, amb el qual té més d'una cançó, eh? Mala, del 2018, a Flash FM, al Flash Matí d'aquest dimarts 30 de juny del 26. Això no s'atura, ja sabeu, com cada dia, de 6 a 11.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: I també a Mugel, el francès, que ja s'encarrega d'espavilar a tot el país amb aquesta Jamaican. Bam, bam, som-hi.

La cançó original és del Jay Wheeler, la va fer en solitari, ho va patar fort, aquí va estar com 3 setmanes consecutives sent el número 1 de Flash FM. I recentment se'l va remesclar l'Omar Kurz, el tio del Coco, el tio d'aquell que vas a hacer hoy, l'Omar Kurz, el porto-riqueny, li va fer el remix al Jay Wheeler. Per tant, acabeu d'escoltar De Lejitos Remix. Bueno, què? A 10 minuts a les 7 del matí, com esteu? Com va això de matinar? Com va aquesta soneta, aquesta mandra, Vinga, anem a canviar una miqueta aquesta actitud. Som al Flash Matí, tenim molta música, tot el positivisme del planeta. No tenim altres coses que repartir, doncs que això, intangibles que us puguin motivar una miqueta aquesta estona, per exemple, de carretera, o si ja esteu doncs a la feina i teniu la sort, l'oportunitat d'escoltar la ràdio mentrestant, mentre treballeu, doncs escoltar millor, Millor encara. Això continua, ara amb Raulito, Rau Alejandro. Aquesta és Diluvio. Escolta, gràcies per ser-hi com sempre,

Aquí teniu un himne del Pitbull i del Chris Brown del 2012. Oh, oh, oh, oh. Ai, sí. Es diu International Love. L'escolteu a Flash FM, on si no, eh? Aixecant el país amb el millor ritme, a cop de ritme, eh? Camí de les 7 del matí d'aquest dimarts 30 de juny, últim dia del mes de juny, amb

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 7. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha informat que la xifra d'espanyols desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela ha disminuït a 138, ja que s'han localitzat 12 persones sota les runes i es manté la xifra de 17 espanyols morts. Álvarez també ha explicat que fins ara s'han fet més de 600 trucades al telèfon d'emergències consular habilitat. A més, les autoritats de Veneçuela xifren en 1.719 les víctimes mortals total i en més de 5.000 els ferits. D'altra banda, una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc ha deixat aquest dilluns sense subministrament nombrosos abonats de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues i Cornellà. La incidència, que es va produir a 5:45 de la tarda, ha generat un petit incendi que ha afectat puntualment les instal·lacions. I els Estats Units i l'Iran han rebaixat la tensió, però mantenen les discrepàncies sobre l'estret d'Hormuz. Els atacs creuats d'aquest cap de setmana han posat de manifest les diferències d'interpretació de l'article 5 del memoràndum d'entesa sobre la reobertura del trànsit marítim a l'estret. Els esports. Matinada apassionant al Mundial de Futbol. Fa poques hores el Marroc ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals i s'ha classificat per als vuitens de final. Una estona abans, Alemanya ha quedat eliminada contra el Paraguai, també als penals. I el Brasil, en canvi, s'ha classificat gràcies a un gol in extremis al minut 96 contra el Japó.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Per segona setmana consecutiva, la Graciosa del Quevedo i Elvis Crespo és el número 1. La primera casella de les 45 de la nostra llista, calibre 45, ja sabeu, eh? En la Graciosa la vida es más sabrosa. Molt bé, bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Què passa, s'ha dormit bé avui o no s'ha dormit bé?
1: S'ha dormit, no, no em puc queixar, no totes les hores que m'hagués agradat,
0: ja, bueno,
1: però s'ha dormit alguna coseta.
0: Ja hem millorat una mica, sí o no?
1: Sí.
0: Aviam, va, a les 7 i 6 minuts, ben d'hora, ja estem aquí a l'altra banda, som al Flash Matí i us hem portat una noticieta, eh?
1: Doncs sí, parlarem de WhatsApp.
0: WhatsApp, ok.
1: De WhatsApp, perquè tots sabem que perquè algú tingui el teu WhatsApp, doncs el que hem de fer és donar-li el nostre número de telèfon.
0: Correcte.
1: Vale? Doncs, per exemple, Telegram no passa, amb el nom d'usuari en tens prou.
0: Ah, sí, eh?
1: Doncs ara WhatsApp també ho posarà. Així que ja esteu tardant tots en anar al vostre WhatsApp i reservar el vostre nom.
0: Ah, s'ha de reservar, eh?
1: S'ha de reservar perquè d'aquí molt poquet ho posaran i si te'l prenen, Héctor, no hi ha...
0: Ja.
1: No pots tornar enrere.
0: T'acabaràs posant tu Morenito 69, saps?
1: Exacte.
0: I clar, tampoc és plan, no?
1: Literalment. Jo ja me l'he reservat, eh?
0: Com és el teu?
1: No ho diré perquè si no m'agradarà tot Déu.
0: Bueno, llavors no és Gemma Manzanero, entenc, saps?
1: No, no és Gemma Manzanero.
0: En el teu cas també et dic una cosa.
1: No és gaire difícil, almenys.
0: Clar, és que és aquest o és Gemma de Wey, saps com jo?
1: És que no volia que me'l prenguessin, Héctor.
0: No, ja, ja, està bé, està bé.
1: Escolta, una cosa, he de dir que si voleu més privacitat encara podeu posar una contrasenya, d'acord?
0: Ah,
1: o sigui, el nom, el nick i a part una contrasenya. Perquè, clar, imagina't la gent famosa, el Messi, aquesta gent,
0: ja, ja, ja.
1: Si no l'agregaria a tothom, no?
0: Que tu pots però... intentar-ho, però et demana una contrasenya.
1: Exacte, exacte. Així, doncs, ja us lliureu de donar el número de telèfon a gent indesitjada.
0: Molt bé. Doncs mira, novetats de WhatsApp, que ara ja ens hem de posar aquí al dia,
1: sí,
0: també, eh?
1: I tant, i tant.
0: Nova hora en marxa. Bon dia a tothom.
1: Bon dia.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
3: Com m'agrada.
0: I com sempre, gràcies per ser-hi.

Es diu Dura, és el remix Nati Natasha, Becky G amb Bad Bunny i Daddy Yankee. Amb una cançó del 2018. Bon dia a tothom, som al Flash Matí de Flash FM. Si ara connecteu amb nosaltres, benvinguda, benvingut. Passa, passa, tenim molta música, evidentment, per aquells i aquelles que ja esteu en marxa. 30 de juny, dimarts, amb el Manuel Turizo, Sona por un pendejo, no se llora. Otra

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
1: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
3: Tinto de verano, Don Simón.
4: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
3: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: El poder del ritme. Això és... Flash.
8: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
9: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
8: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
9: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
8: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
10: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: 4 hores d'energia.
11: El poder del ritme. Flash FM. Flash FM. Andorra 93.8 FM.

0: És una col·laboració que va passar a la història, sens dubte, la de Rau Alejandro i Chencho Corleone. Això es diu El Efecto. El Flash Matí, bon dia a tothom, Gemma de Güell.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Què passa, família? Com esteu, eh?
1: Espero que molt bé.
0: Home, el dia es comença millor amb ritme, música i deixant-nos històries.
1: Oi tant que sí. Oi tant.
0: Amb el Farruko també, el mateix de les Pepes. Ara amb Grace i Steve Aoki, el Flash Matí sona Ya pa' què. Ya pa' què.

0: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El debat d'orientació política d'ahir va situar el lloguer de l'habitatge al centre de l'acció de govern. Xavier Espot va confirmar la creació d'un programa d'ajudes destinat a les llars que dediquen més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer, una iniciativa que també inclourà els contractes signats a partir del 2022. Durant la seva intervenció ahir, el cap de govern va defensar les polítiques impulsades en aquesta matèria, va fer balanç de la feina desenvolupada durant les dues legislatures i va carregar contra l'oposició, especialment contra Concòrdia, en qüestions com l'habitatge, l'acord d'associació amb la Unió Europea, l'avortament o el model de creixement econòmic. També en aquest debat d'orientació d'ahir, el cap de govern va dir que el govern revisarà aquest mes de juliol el salari mínim amb l'objectiu d'adaptar-lo a l'augment del cost de la vida registrat durant el darrer trimestre. Xavier Espot va explicar que aquesta actualització s'avançarà respecte al calendari habitual per intentar preservar el poder adquisitiu dels treballadors sense esperar a la revisió prevista inicialment per principis de l'any vinent. Anem a altres temes. A la Massana, el Comú ha fet un pas més en la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística amb l'aprovació del període d'informació pública del nou document. El text fixa un sostre màxim de 25.000 habitants per la parròquia, una xifra que representa aproximadament el doble de la població actual, però molt inferior a les previsions anteriors que permetien arribar fins als 60.000 residents. Tot i aquest límit, el Comú considera poc probable que s'assoleixi aquest volum de població. A la CAS, el nou Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social va celebrar ahir la seva primera reunió després de la renovació parcial sorgida de les eleccions del passat 17 de juny. A la sessió hi van participar els quatre nous representants: Pere Canturri, en nom dels pensionistes, Daniel Armengol, pel Col·legi d'Empresaris i Treballadors per Compte Propi, i Salustia Chato i Montserrat Martínez, en representació dels assalariats. I destacar que Andorra serà l'escenari de la final nacional espanyola de la World Robot Olympiad, que serà els dies 12 i 13 de setembre. La competició reunirà prop de 120 equips procedents d'Espanya i també amb equips d'Andorra, amb una participació estimada d'uns 300 concursants. L'organització calcula que l'esdeveniment mobilitzarà al voltant d'un miler de persones, entre participants i familiars. Els equips guanyadors obtindran la classificació per disputar la final mundial, prevista pels dies d'entre el 10 al 8 de desembre a Puerto Rico. Recordem que Andorra Telecom és el patrocinador principal de la World Robot Olympiad aquí al Principat d'Andorra i també màxim responsable de l'organització d'aquesta final nacional aquí al país.
1: Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

Aquí te salga Taoli del Floyd Menor y del Chris MJ. Lloro porque amb aquesta van aconseguir arribar literalment a tot el planeta, eh? Qui li havia de dir a aquests dos xavals, dos col·legues que, jo què sé, algú de les Filipines també els escoltaria, m'entens? Super raro, eh? Però efectivament així va ser. Som al Flash Matí, va. Dimarts 30 de juny del 2026. Ara mateix passen 5 minuts de 7:45. I tenim tot el ritme necessari perquè comenceu de la millor manera possible aquesta nova jornada.

0: amb la seva nova cançó que sona aquí també a Flash FM, evidentment. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, com estàs?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Estem a punt de regalar una samarreta,
2: Lloro. Vinga.
0: A punt, estem d'obrir línies del telèfon de directe 935456868. Jan Ponsa, bon dia.
3: Por la tarde, Ron.
0: Bon dia. T'has après ja el telèfon de la ràdio o no?
3: No, la veritat és que no.
0: No, eh?
3: 93 545 68.
0: Fàcil, per favor.
1: Sembleu un profe i l'alumne, eh?
0: I tot i així no n'aprèn, eh?
1: No n'aprèn.
3: Apunteu el telèfon, per d'aquí una estona.
0: Sí, senyor. A punt estem de, doncs, regalar aquesta samarreta. De moment hem de parlar del temps que ens espera per aquest dimarts. Aviam.
3: Doncs mira, us porto novetats i és
0: segur?
3: Que... No, realment no. El temps està sent força semblant als últims dies. Matins molt estables, amb molt sol, temperatures altes, xafogor nocturna. I aquesta tarda, doncs, ens espera una nova tarda de ruixats i tempestes, sobretot a punts del Pirineu de Girona, que també podrien arribar al nord de les comarques de Barcelona i és de Girona. És a dir, comarques com Osona, el Lluçanès i la Garrotxa, tot aquest sector aquí, també podria descarregar alguna tempesta. Això sí, no seran tempestes tan intenses com les d'ahir, on van deixar, per exemple, 70, repeteixo, 70 litres,
0: 70 litres.
3: A Sant...
1: Sant què?
3: A la selva. No me'n recordo. A Santa Coloma de Farners, això.
1: Que s'ho està inventant.
3: Que no.
1: Que la gent de Santa Coloma de Farners ens ho corrobori.
3: Que sí, que ja Santa Coloma de Farners era Port Aventura Aquàtic Park.
1: Vale.
0: Què més?
3: Ja està. Les temperatures pugen 2 graus avui, vale?
0: 2 graus.
3: Avui hem de baixar l'aire condicionat 2 graus per compensar.
0: Sí, home, i una merda. Ens quedarem... pagaràs 2 euros més a la factura aquest mes, llavors.
3: Bueno, és això, fondres.
0: Ja. Aviam, hem de repassar també les temperatures d'ara mateix. Fot-li, canya, va.
3: Doncs mira, Tivissa, 22 graus, i a Durs, 18, la Pobla de Segur, 20 graus, i a Miami Platja, al Baix Camp, 25 graus.
0: Ole, Jan, fins ara!

0: Es diu Coco, la cançó d'Omar Kurz, que ara mateix més ho està petant. So d'estiu al 100%. Som al Flash Matí. Bon dia a tots i a totes. Què tal, com va això?
1: Eh? Molt bon dia a tothom. Què tal?
0: Què tal si truqueu al telèfon de directe i algú s'emporta la samarreta del programa? No us sembla un bon plan?
1: M'encanta. Vinga, va, és el moment. Truqueu ara mateix al 93 545 68 68.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: El telèfon de directe de cada dia. Sabeu que al Flash Matí, en algun moment de les 5 hores de programa, cada dia hi ha... Doncs aquest espai en el qual vosaltres sou els protagonistes. Vosaltres podeu trucar.
1: Sí.
0: I la persona que sigui l'escollida, la línia escollida, s'emporta una samarreta.
1: Vinga.
0: De les quals no en queden gaires existències, no, ja, eh?
1: Realment estem arribant al final. O sigui, ha arribat ja.
0: Literal, eh?
1: Ha arribat. Però és literal. Que valen molt la pena aquestes samarretes.
0: Són molt xules, eh? Aviam qui se l'emporta avui. Aviam. Doncs aquesta línia no se l'emporta per un tema.
1: Bueno, no passa
0: aviam
1: res.
0: Aquí. Hola.
3: Hola, bon dia.
0: Ui.
1: Hola.
0: Molt bé, hola, què tal? Com et dius?
3: Carla.
0: Com? Carla o Carles?
3: Carla.
1: Carla.
0: Carla, Carla,
1: Carla.
0: Carla. Carla. Bueno, Carla, doncs vinga, t'enviem un aplaudiment des de la ràdio perquè t'emportes la samarreta del Flash Matí. Carla, que guai.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Ai, escolta, Carla, des d'on truques tu ara mateix?
3: Doncs arribant al Coll de l'Illa, que faig servir a Tarragona cada dia i us escolto.
0: Oh, bueno. La ruta matinal amb Flash FM. Que guai, Carla, quina il·lusió. Ole.
1: M'encanta.
0: Un aplaudiment per tu. Carla, a què et dediques?
3: Moltes gràcies.
0: A què treballes?

0: d'estiu i gràcies per escoltar-nos i per trucar, vale?
1: Moltíssimes gràcies.
2: A tu, guapa.
0: A tu, adéu-siau. No pensis que ara t'agafarem les dades. Vinga, Cano, amb Justin Quiles, el Flash Matí, Olvidar-nos de tot.

0: Flash Matí. De 6 a 11 a Flash FM.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
2: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... on érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
7: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
8: Les millors braves d'Andorra?
9: No vagis al Barra Mars.
8: Un bon bacallà al pil-pil.
9: No el demanis al Barra Mars.
8: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
9: Oblida tant del Barra Mars.
8: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
9: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
8: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
10: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
11: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
12: 86-22-88.
13: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: amb una cançó curta però intensa, eh? Es diu Peligrosa. Vinga, va, bon dia a tothom. Som al Flash Matí, és dimarts 30 de juny. Bon dia.
1: T'aixeques, buides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: Home, la millor rutina possible, evidentment, ha de tenir música, ritme. I aquest programa, Flash Matí, fins les 11 amb vosaltres, ara amb Bizarrap i Daddy Yankee. Recuperem la Music Sessions número 0. 3, 2, 1.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha informat que la xifra d'espanyols desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela ha disminuït a 138, ja que s'han localitzat 12 persones sota les runes i es manté la xifra de 17 espanyols morts. Álvarez també ha explicat que fins ara s'han fet més de 600 trucades al telèfon d'emergències habilitat. A més, les autoritats de Veneçuela xifren en 1.719 les víctimes mortals total i en més de 5.000 els ferits. D'altra banda, 6 anys després de la pandèmia de la Covid, arriba el judici per la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i excàrrecs al departament com Josep Maria Argimon. La fiscalia considera que es va discriminar els agents dels cossos policials espanyols i que els acusats van paralitzar intencionadament les vacunacions, tot i ser un servei essencial. I els Estats Units i l'Iran han rebaixat la tensió, però mantenen les discrepàncies sobre l'estret d'Hormuz. Els atacs creuats d'aquest cap de setmana han posat de manifest les diferències d'interpretació de l'article 5 del memoràndum d'entesa sobre la reobertura del trànsit marítim a l'estret. Els esports. Matinada apassionant al Mundial de Futbol. Fa poques hores el Marroc ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals i s'ha classificat per als vuitens de final. Una estona abans, Alemanya ha quedat eliminada contra el Paraguai, també als penals. I el Brasil, en canvi, s'ha classificat gràcies a un gol in extremis al minut 96 contra el Japó.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.

0: Això es diu Loco Loco, és el Gordo, aquest productor mundialment conegut, en aquest cas amb Rainer Zombel, i la cançó que és el mega crack aquesta setmana. Adéu, Anxo, bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Vinga, va, som al Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. I a les 8 i 4 minuts, què hem de fer? Doncs seguir repartint música, eh?
1: Música i noticietes.
0: Exacte, actualitat, va, foli canya.
1: Mira, parlem d'una parella que han estat pares ara mateix, i el pare és molt fan del futbol, és molt fan de Lionel Messi.
0: Del Messi.
1: Del Messi, i han tingut una filla que va néixer just el dia que Messi celebrava el seu 39è aniversari.
0: Quin dia va ser l'aniversari del Messi?
1: Doncs...
0: Va, pensava que ho tenies.
1: No, crec que va ser el dijous 25 de juny.
0: No.
1: El 24.
0: 24.
1: El 24. Dia, 24 Messi, perdona'm,
0: sisplau. Ho estava googlejant.
1: Ja ho he vist. Bueno, escolta, doncs què ha decidit la família? Posar-li Messia a la nena.
0: No, per favor.
1: Sí, pots posar-li Lionela.
0: No, home, no, Messia.
1: Messia. He de dir que de segon nom, vale? Es diu Ainhoa Messia.
0: Però, ja, escolta, però jo Messia, la mare. Sona Messias, no?
1: Sí, és que, de fet, té connotacions religioses que també han dit que els bebè... Perquè... I el que vol el pare, òbviament, és que el Messi ho vegi.
0: Ja, i què?
1: I que vagi a visitar el nen.
0: Sí, home, no té més coses millors a fer al Messi que anar a visitar un nen que li ha posat Messi. Mira, em faria vergonya.
1: A mi em faria vergonya ser la dona d'aquest senyor,
0: si no...
1: que l'he parit jo amb el meu sant papu, ja. I que li posi el cognom del Messi. Quan jo m'he obert, quan jo m'he rajat de dalt a baix i faig les contraccions i tot...
0: Separació, divorci, per favor, divorci.
1: Saps què vull dir? És que, això de posar el primer cognom de l'home s'ha acabat, eh?
0: Bueno, aquest és un altre tema, que si vols un dia obrim el meló. Ara ens quedem amb que Messi no és un bon...
1: No és un bon nom. Però bueno, escolta, cadascú que faci el que vulgui.
0: A la seva bola, molt bé. Sona Shakira, Bele, Algo Tu, bon dia.
1: Bon dia. Flash.
2: L'única alarma que sona a festa.

0: fent la remescla de l'Exclusivo Remix. 8 i 12 minuts ara mateix d'aquest dimarts 30 de juny.
1: La meravella.
0: Som al Flash Matí, gràcies per ser-hi des de la carretera, des de la feina, des de casa, allà on sigueu, arreu del territori. Aquí el ritme continua. Ara Mugell amb Ultranalté. Moving to the Sun.

0: Cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
2: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
6: No, m'ha entrat això.
7: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Hola, bon dia. Doncs des de la destacada d'incidents de Matura, des de la carretera General 1, avinguda Fellow en sentit nord, i a la carretera General 3, d'entrada a la Massana, en direcció nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
12: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
13: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes-Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
12: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
14: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
15: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
14: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
16: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: Aquest és el Bois Sutton Chemin, del Benetz, a Flash FM, al Flash Matí. Un paio alemany que va agafar la melodia de Los Chicos del Coro per fer-li aquesta versió tecnasso, que nosaltres fem servir al Flash Matí, evidentment, per despertar tot el país, eh? Gemma Manzanero, bon dia.
1: Què passa, Héctor Ortega? M'encanta Benetz, tio.
0: Escolta, jo no sé vosaltres com esteu portant això de la calor. El Jan abans ens ha dit que ha pujat un parell de graus encara més la temperatura, però va estar allà,
1: però,
0: no?
1: Però tu creus que es pot pujar encara més la temperatura? Si és impossible.
0: No, sí, sí que pot pujar, sí. Malauradament, sí, eh?
1: És heavy, eh? Però, bueno, escolta, un ventilador... Mira, jo ahir em vaig comprar
0: Un què?
1: Un ventall.
0: Ah, sí, ja,
1: de color roseta, ben mono, eh? Perquè el necessitem.
0: Clàssica, eh?
1: Molt clàssica, molt clàssica. Però és que és necessari, perquè...
0: Bueno, jo veig pel metro molta gent allà amb el petit ventilador connectat a l'iPhone, per exemple, al mòbil.
1: Ai, sí,
0: És molt útil, també, eh?
1: Sí, el que passa que n'hi ha alguns que foten tant de soroll que a mi em molesten, tio, la típica...
0: Ja, bueno, escolta, però la pobra persona aquella, doncs, si no, potser acabaria molt pitjor, saps què vull dir?
1: Que he de dir que jo també n'he comprat.
0: Clar. Però feu el que podeu, nosaltres us intentem també refrescar amb el nostre ritme.
1: Amb el nostre repertori.
0: El de Flash FM, el del Flash Matí, va.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Hem de fer sonar un altre de Bad Bunny, per què no? Eo, eo.
1: Eo, eo, eo, què passa?
0: Una mica de perreo pel matí, vinga.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El debat d'orientació política d'ahir va situar el lloguer de l'habitatge al centre de l'acció de govern. Xavier Espot va confirmar la creació d'un programa d'ajudes destinat a les llars que dediquen més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer, una iniciativa que també inclourà els contractes signats a partir del 2022. Durant la seva intervenció ahir, el cap de govern va defensar les polítiques impulsades en aquesta matèria, va fer balanç de la feina desenvolupada durant les dues legislatures i va carregar contra l'oposició, especialment contra Concòrdia, en qüestions com l'habitatge, l'acord d'associació amb la Unió Europea, l'avortament o el model de creixement econòmic. També en aquest debat d'orientació d'ahir, el cap de govern va dir que el govern revisarà aquest mes de juliol el salari mínim amb l'objectiu d'adaptar-lo a l'augment del cost de la vida registrat durant el darrer trimestre. Xavier Espot va explicar que aquesta actualització s'avançarà respecte al calendari habitual per intentar preservar el poder adquisitiu dels treballadors sense esperar a la revisió prevista inicialment per principis de l'any vinent. Anem a altres temes. A la Massana, el Comú ha fet un pas més en la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística amb l'aprovació del període d'informació pública del nou document. El text fixa un sostre màxim de 25.000 habitants per la parròquia, una xifra que representa aproximadament el doble de la població actual, però molt inferior a les previsions anteriors que permetien arribar fins als 60.000 residents. Tot i aquest límit, el Comú considera poc probable que s'assoleixi aquest volum de població. A la CAS, el nou Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social va celebrar ahir la seva primera reunió després de la renovació parcial sorgida de les eleccions del passat 17 de juny. A la sessió hi van participar els quatre nous representants, Pere Canturri, en nom dels pensionistes, Daniel Armengol, pel Col·legi d'Empresaris i Treballadors per Compte Propi, i Salustia Chato i Montserrat Martínez, en representació dels assalariats. I destacar que Andorra serà l'escenari de la final nacional espanyola de la World Robot Olympiad, que serà els dies 12 i 13 de setembre. La competició reunirà prop de 120 equips procedents d'Espanya i també amb equips d'Andorra, amb una participació estimada d'uns 300 concursants. L'organització calcula que l'esdeveniment mobilitzarà al voltant d'un miler de persones, entre participants i familiars. Els equips guanyadors obtindran la classificació per disputar la final mundial, prevista pels dies d'entre el 10 al 8 de desembre a Puerto Rico. Recordem que Andorra Telecom és el patrocinador principal de la World Robot Olympiad aquí al Principat d'Andorra i també màxim responsable de l'organització d'aquesta final nacional aquí al país.

És la del Mundial, la Shakira, amb Burna Boy. Aquesta es diu Dai Dai. Vinga-hi. Let's go! Passen gairebé 5 minuts de 9:15 ara mateix. Bon dia a tothom, si és que esteu connectant amb la ràdio. Doncs mira, escolteu Flash FM, som al Flash Matí. Gràcies per triar-nos. Una altra cosa no sé, però música en tenim per una bona estona, eh? En concret, fins les 11 del matí. Ara amb el Quevedo. Vull

0: Mi borratxo. El tio, evidentment, ja ens imaginàvem, ja sabíem que no marxaria de les Canàries, però va decidir que fins i tot necessitava plasmar-ho en una cançó, el que ve, Doni Borratxo, som al Flash Matí.
1: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Aviam, 8 i 39, Gemma Manzanero, bon dia.
2: Bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Bon dia, Jan Ponsa.
3: Bon dia, família.
0: Bon dia, Jan. Escolta, hem de parlar del temps, però bueno, poca cosa a explicar avui de novetat, no?
3: No, avui és un dia doncs, com els dels últims dies. Matí força tranquil, bastant sol, calor al migdia, bueno, i tot el dia, realment. Ja. I també a la tarda, alguns ruixats avui a punts del Pirineu de Girona, sobretot, que poden anar localment acompanyats de tempesta a punts del nord de les comarques de Barcelona i és de Girona, és a dir, comarques com la Garrotxa, Osona i el Lluçanès i el Ripollès.
0: Molt bé. Els graus que estan aquí, imparables, eh?
3: Els tenim imparables. A fet, ara mateix a Barcelona, al barri del Raval, tenim gairebé 29 graus. Sí. Déu-n'hi-do. A Vieja, 15 graus i mig. A Sant Romà de Vella, 22 graus. I a Mas de Barberans, al Montsià, al sud del país, allà es menja molt bé, per cert, 25 graus.
0: 25 graus, molt bé. I una bona, un bon arròs.
3: Un bon arròs, un arròs bomba, que em fa gràcia el concepte d'arròs bomba.
0: Sí, bomba, molt bé. Vinga, Marc, repassem la frase del dia, perquè és el momentazo del Jan Ponsa en aquest programa.
3: Important. El que no sap el que vol, a vegades...
0: Però ves més lent, tio, que si no, sí, no entenem la frase. És un moment important, eh?
3: El que no sap el que vol, a vegades, perd el que té. I a vegades descobreix que el que perd és exactament el que volia.
0: Uau!
2: O sigui, és el típic tio que et deixa per tonto i llavors s'arrepenteix i et ve com un gos
0: darrere. Sí! Vale. Bé, sí, bravo! Gemma.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és... híbrid o elèctric? Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
1: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Vinga, va, això continua el Flash Matí, com sempre, de 6 a 11. Ara amb JC Reyes. Loquita, bon dia, eh?
2: Bon dia!
0: Som-hi!

0: Ha sigut pareja del año. De qui va ser la culpa, eh?
1: Doncs segurament d'ell.
0: No, home, no, de la monotonia. Sempre no. És de la monotonia.
1: Segur que tenia una altra noia allà.
0: Ho diuen ells que no.
1: Sí.
0: Yatra i Mike Towers. No ho sabrem mai, això.
1: Bueno.
0: Pareja del año. Te quiero todavía. A Flash FM.
2: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Héctor i Gemma.
2: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
3: Adobe! Vinga, viva!
2: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
4: Visca Flash FM!
0: Visca, vinga, això continua amb AISA, RVFV i Kremli. Muchacha, cha, cha, cha, cha.
1: Toma ya.
0: Aquesta la coneixeu, eh?
1: M'encanta.
0: Bonita.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
2: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: Aquest estiu, la gran pregunta és...
4: híbrid o elèctric?
3: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
8: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
9: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
8: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
9: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
1: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
10: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran. Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
11: Dijous 2 de juliol, vine a la pool party de Nyos Park. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
1: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
0: La música que t'agrada sona a
12: Flash.
0: Flash FM. Flash Matí.

Queda't en lo que amanece. Bueno, el sol ja ha sortit, el dia ja ha començat fa una bona estona, eh? Però si vosaltres ara connecteu amb el Flash Matí, benvingut i benvinguda! Aquí no ens aturà ningú fins les 11 del matí. Nova York! Va, una cançó que sonarà dissabte. Dissabte 4 estarem a Ripollet amb el Flash on Tour a la plaça de Joan Abat de Ripollet a partir de les 11 de la nit amb el Sergi Domènech, us parla l'Héctor Ortega a cabina. No hi falteu, Ripollet, dissabte 4, Flash on Tour. Sona Bad Bunny.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha informat que la xifra d'espanyols desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela ha disminuït a 138, ja que s'han localitzat 12 persones sota les runes i es manté la xifra de 17 espanyols morts. Álvarez també ha explicat que fins ara s'han fet més de 600 trucades al telèfon d'emergències habilitat. A més, les autoritats de Veneçuela xifren en 1.719 les víctimes mortals totals i en més de 5.000 els ferits. D'altra banda, 6 anys després de la pandèmia de la Covid, arriba el judici per la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils contra l'exconsellera de Salut Alba Vergés i excàrrecs del departament com Josep Maria Argimon. La fiscalia considera que es va discriminar els agents dels cossos policials espanyols i que els acusats van paralitzar intencionadament les vacunacions, tot i ser un servei essencial. I els Estats Units i l'Iran han rebaixat la tensió, però mantenen les discrepàncies sobre l'estret d'Hormuz. Els atacs creuats d'aquest cap de setmana han posat de manifest les diferències d'interpretació de l'article 5 del memoràndum d'entesa sobre la reobertura del trànsit marítim a l'estret. Els esports. Matinada apassionant al Mundial de Futbol. Fa unes hores el Marroc ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals i s'ha classificat per als vuitens de final. Una estona abans Alemanya ha quedat eliminada contra el Paraguai, també als penals. I el Brasil, en canvi, s'ha classificat gràcies a un gol in extremis al minut 96 contra el Japó.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Aquest és el número 1 de la setmana amb el Quevedo i l'Elvis Crespo lideren el Calibre 45 amb La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
0: Som al Flash Matí de Flash FM. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
2: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Vinga, va, 9 i 6 minuts. Tenim una missió claríssima, que és la d'espavilar a tot el país amb el ritme d'aquest programa, amb el ritme de Flash FM.
2: I tant.
0: I amb el ritme també dels jugadors de la selecció espanyola.
2: Per què?
0: Perquè hem trobat un comunicat oficial de la penya aquesta del futbol, vale?
2: Sí.
0: Com la federació.
2: La federació de futbol, sí.
0: És que no sé de futbol, jo només sé la música, per tant m'he quedat amb aquest tema, saps?
2: Jo només sé de Barça.
0: La Real Federació Espanyola de Futbol Espanyol d'Espanya, jo què sé. Vale?
2: Ja t'hem entès.
0: Bueno, que ha publicat la llista de cançons que escolten els de la selecció, d'acord?
2: Vale.
0: Tenen cançons com, per exemple, reggaeton old school de Héctor el Father.
2: Ostres.
0: El teléfono.
2: Guau, guau.
0: Telefónico. Tu t'imagines els jugadors de futbol motivant-se amb aquesta cançó?
2: Aquesta cançó no l'havia escoltada mai.
0: A totes hores, jo va ser, no?
2: No, no, no, jo no.
0: Bueno, es motiven també amb Bad Bunny, per exemple, amb el Titi me preguntó. Ah. Bé, bé. Tots ho podíem imaginar, eh? Aviam, es motiven també amb el Morat, vale? L'artista, no el grup, l'artista, el Morat, l'Hospitalet de Llobregat, vale?
2: Sí, sí.
0: Amb cançons com el ¿Dónde están?
2: Mare de Déu.
0: És una bona pregunta, ¿Dónde están? Es motiven també amb la Rosalía, per exemple, amb el Despechar. T'he de dir que em costa imaginar-me jugadors de futbol motivant-se amb el Despechar. Però bueno, per què no?
2: A mi m'encanta, vull saber qui és, tio.
0: Saps qui, amb quina es motiven, també?
2: Quina?
0: Amb el Superestrella.
2: M'encanta.
0: M'imagino tot un grup de jugadors de futbol allà, cantant el Superestrella. Amb el Viro i Navid. Amb un mashup que és està públic, de no sé d'aquí, del Capaz Merenguetón amb el We Found Love, Està guapo,
2: Sí.
0: Tan. Bueno, i la llista és enorme, hi ha un munt de cançons que es veu que són amb les quals els jugadors de la selecció es preparen per jugar.
2: Molt bé.
0: Per motivar-se una mica, veus que bé?
2: T'escoltin Flash FM, també. Només els hi queda això per guanyar-ho tot. No funciona,
0: Bueno, avui el tema és motivar-nos junts aquí, en aquest programa, Ara. Sí, m'ha volat això, crec que el deixo,

0: més alçada la Lola Índigo amb el Manuel Turizo i la seva proposta de fa un parell d'anys que s'anomena Mil Coses a Flash FM, al Flash Matí d'aquest dimarts, 2 minuts per sobre d'un quart de 10. Sona la Karol G. Si antes te hubiera conocido.
1: Si antes

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
7: Jo no puc treure'm del cap això.
8: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Hola, bon dia. Doncs jo deixarà destacar densitat de matura des de la carretera General 1, avinguda Salou, en ambdós sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
12: Flash! Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
13: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
14: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
13: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
14: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
13: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: Mist. Flash FM. Flash informatiu. Flash. Bon dia, us parla Quim Barceló. El debat d'orientació política d'ahir va situar el lloguer de l'habitatge al centre de l'acció de govern. Xavier Espot va confirmar la creació d'un programa d'ajudes destinat a les llars que dediquen més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer, una iniciativa que també inclourà els contractes signats a partir del 2022. Durant la seva intervenció ahir, el cap de govern va defensar les polítiques impulsades en aquesta matèria, va fer balanç a la feina desenvolupada durant les dues legislatures i va carregar contra l'oposició, especialment contra Concòrdia, en qüestions com l'habitatge, l'acord d'associació amb la Unió Europea, l'avortament o el model de creixement econòmic. També en aquest debat d'orientació d'ahir, el cap de govern va dir que el govern revisarà aquest mes de juliol el salari mínim amb l'objectiu d'adaptar-lo a l'augment del cost de la vida registrat durant el darrer trimestre. Xavier Espot va explicar que aquesta actualització s'avançarà respecte al calendari habitual per intentar preservar el poder adquisitiu dels treballadors sense esperar a la revisió prevista inicialment per principis de l'any vinent. Anem a altres temes. A la Massana, el Comú ha fet un pas més en la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística amb l'aprovació del període d'informació pública del nou document. El text fixa un sostre màxim de 25.000 habitants per la parròquia, una xifra que representa aproximadament el doble de la població actual, però molt inferior a les previsions anteriors que permetien arribar fins als 60.000 residents. Tot i aquest límit, el Comú considera poc probable que s'assoleixi aquest volum de població. A la CAS, el nou Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social va celebrar ahir la seva primera reunió després de la renovació parcial sorgida de les eleccions del passat 17 de juny. A la sessió hi van participar els quatre nous representants: Pere Canturri, en nom dels pensionistes, Daniel Armengol, pel Col·legi d'Empresaris i Treballadors per Compte Propi, i Salustia Chato i Montserrat Martínez, en representació dels assalariats. I destacar que Andorra serà l'escenari de la final nacional espanyola de la World Robot Olympiad, que serà els dies 12 i 13 de setembre. La competició reunirà prop de 120 equips procedents d'Espanya i també amb equips d'Andorra, amb una participació estimada d'uns 300 concursants. L'organització calcula que l'esdeveniment mobilitzarà al voltant d'un miler de persones, entre participants i familiars. Els equips guanyadors obtindran la classificació per disputar la final mundial, prevista pels dies d'entre el 10 al 8 de desembre a Puerto Rico. Recordem que Andorra Telecom és el patrocinador principal de la World Robot Olympiad aquí al Principat d'Andorra i també màxim responsable de l'organització d'aquesta final nacional aquí al país. Flash.
1: Andorra. Flash FM 93.8.

En història a tot el món i també a Flash FM, evidentment, eh? Perquè sona i amb gairebé totes les seves cançons, eh? Per sort, bé, quins temazos, tu. Benito, Baile Inolvidable. Som al Flash Matí d'aquest dimarts. L'últim dia del mes de juny, ja amb la tonteria, eh? Demà ja estarem al juliol i nosaltres, doncs, estarem també aquí, evidentment, com cada dia, entre les 6 i les 11 del matí. Som-hi!

0: afirmació no tiene sentido. BL en solitari al flash matí d'aquest dimarts. Aviam. Ara mateix, les 9 i 38 minuts. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: I el Jan Ponsa també el tenim per aquí. Bon dia, Jan.
2: Bon dia, bon dia.
1: Hola, Jan.
0: A veure, Jan, tu ets el culpable de que tota la penya estigui passant una calor de caldeo, eh?
2: Tant de bo fos el culpable, perquè podria dir que podria fer alguna cosa per evitar-ho.
0: Però no es pot, eh?
2: No es pot. Està fent molta calor aquests dies, ho sé, estem a l'estiu, doncs, totalment paranormal. Sembla ser que la calor avui seguirà apretant en un dia marcat, doncs, per al sol, els rajos solars, l'índex ultraviolat molt alt, per tant, poseu-vos crema. I a la tarda tindrem alguns ruixats a punts del Pirineu de Girona que també arribaran al nord de les comarques de Barcelona i est de Girona. Per tant, aquest sector, agafeu el paraigües i la resta, la crema solar.
0: Molt bé. I la tendència és... seguir cremant-nos i xixarrant-nos, no?
2: Mira, tinc una bona notícia i és que sembla ser que els propers dies la temperatura anirà baixant lentament, però la mala notícia és que a partir de la setmana que ve possiblement tornem a començar una nova onada de calor.
1: Vaja.
0: Una altra onada de calor!
1: No, per favor!
2: Oh. No, per favor!
0: Jan, això ja és insuportable, tio, però que tot just acaba de començar juliol. Bon, demà ja, comença juliol.
2: No parar.
0: És que queda molt estiu per endavant, eh?
2: Aquest any tenim el Niño, que és un fenomen del Pacífic que porta molta calor a nivell global, per tant... Toca
0: ens hem d'aguantar, molt bé.
1: Anem la lia.
0: A veure, Jan, repassem temperatures d'ara mateix, vinga.
2: Doncs mira, m'ha sortit aquí un poble que no sé ni pronunciar, per bé. Tant, anem a la Pobla de Segur amb 24 graus, Castellnou de Seanos.
1: Era Gimenells.
2: 23 graus, Vilanova i la Geltrú, 29 graus, i acabem al punt fred de Catalunya, a la Cerdanya, a Prullans, amb 15 graus.
0: Molt bé, Jan, escolta, fins demà, gràcies, tio.
2: Vinga, cuideu-vos.
0: Adéu. Adéu, això continua. Som al Flash Matí. Aquesta sonarà divendres a Polinyà, eh? Sapigueu que el Flash on Tour aterra a Polinyà aquest divendres amb en Domènec González i que us parla l'Ortega.

amb Gracie i amb Steve Aoki a Flash FM, al Flash Matí, a 3:15 de 10 ara mateix d'aquest dimarts 30 de juny. Ara amb John Sumit i Fercho, Chica 305.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
2: Híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
5: 5, 6, 7, 8, valorado.
6: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
5: en España.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Atención, Barcelona. Arriba la oferta.

0: La més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
1: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el jazz al carrer i, per primera vegada, el cinema jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Flash FM Andorra 93.8.

Okay. Flash e Faema. Flash. Al volo.

0: 93.8.
1: Estàs escoltant el Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.

cançó del Sebastián Yatra, però d'un Sebastián Yatra ja de fa una dècada, del 2016. A Flash FM, l'escolteu en aquest Flash matí del dimarts, últim dia del mes de juny. Poca broma, que ja tenim aquí el juliol, però que amb aquestes temperatures ja sembla que fa mesos que estem a l'estiu. Som al Flash matí, sona Bad Bunny, bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha elevat a 18 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. A més, ha dit que hi ha 144 desapareguts i que s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota les runes. El ministre ha detallat que continuen mobilitzant ajuda d'emergències des de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i està previst que demà s'enlairi un avió amb un hospital de campanya d'emergència. Les autoritats de Veneçuela, per la seva banda, xifren en 1.719 les víctimes mortals i en més de 5.000 els ferits. D'altra banda, 6 anys després de la pandèmia de la Covid, arriba el judici per la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i excàrrecs al departament com Josep Maria Argimon. La Fiscalia considera que es va discriminar els agents dels cossos policials espanyols i que els acusats van paralitzar intencionadament les vacunacions, tot i ser un servei essencial. I els Estats Units i l'Iran han rebaixat la tensió, però mantenen les discrepàncies sobre l'estret d'Hormuz. Els atacs creuats aquest cap de setmana han posat de manifest les diferències d'interpretació de l'article 5 del memoràndum d'entesa sobre la reobertura del trànsit marítim a l'estret. Els esports. Matinada apassionant al Mundial de Futbol. Fa poques hores el Marroc ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals i s'ha classificat per als vuitens de final. Una estona abans, Alemanya ha quedat eliminada contra el Paraguai també als penals i el Brasil, en canvi, s'ha classificat gràcies a un gol in extremis al minut 96 contra el Japó.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Diu Loco Loco. Para bam bam bam bam. És el Gordo a Flash FM. Som al Flash Matí. Tu me tienes loco. Gemma Manzanero.
1: Contigo. Què passa, Clor Ortega?
0: Estem molt contents. Avui hem sabut que Flash FM és la segona emissora musical més escoltada a Catalunya amb 276.000 oients diaris. Bravo, bravo, bravo. Sí, què faríem aquí sense vosaltres, eh?
1: Gràcies.
0: Toma.
1: Locos.
0: Segona emissora musical més escoltada a tot Catalunya, 276.000 oients. I al Flash Matí en puja també uns quants, 133.000 persones que cada matí us lleveu amb aquest programa. Sí. Gràcies per ser-hi sempre.
1: És molt emocionant i estem eternament agraïts.
0: La veritat que sí, de tot cor. Bueno, escolta, nova hora en marxa, la cinquena i última d'aquesta edició, dimarts 30 de juny del 26. Hem de parlar de la Rosalia.
1: Sí, de la Rosalia.
0: Del Lux Tour, perquè sabeu que... Bueno, això ja ho portem dient, no sé quantes setmanes que en la seva gira, en el Lux Tour, doncs fa allò del confessionari.
1: Exacte, a despotricar dels homes.
0: Correcte. La seva darrera convidada va ser la Karol G, la bitxota.
1: Sí, a Los Ángeles.
0: A Los Ángeles, correcte. Es veu que... tothom deia que tenien una mala relació, com que tenien una relació de rivalitat i tal. Jo crec que ja no.
1: No, perquè, home, si jo tinc una tia, jo no portaria mai una noia que em cau malament a l'escenari meu.
0: Exacte. Bueno, escolteu el que va dir, va.
2: Única e inigualable a la bitxota!
0: Bueno, parlava sobre el seu ex, evidentment, sobre un tio, sobre un perla, ¿vale?
3: Lo más chimba después era como ver la parte, la más curiosa, vale. Era esperar como la excusa para el siguiente año, para no estar al cumpleaños, y el siguiente año, para no estar al cumpleaños, y el siguiente año... Para
0: que s'oblidava el seu ex de l'aniversari de la Karol.
3: Es verdad, te puedo dar tips.
4: Sí. Clar, perquè cada any era així, no? Hi havia sempre una fucking excusa.
3: I además,
0: sempre una excusa.
3: El cumpleaños d'una altra part del món. Wow.
4: Bien.
0: Y ara flipareu.
3: En el aeropuerto, en la sala de espera.
4: Vale.
3: Ya no.
0: La va deixar...
4: En la sala de espera.
0: Wow. En la sala d'espera d'un aeroport.
1: Vaja.
4: En l'aeroporto.
1: Karol.
0: Tu creus que t'han de deixar a la sala d'espera?
1: No et mereix, Karol.
0: La sala d'espera d'un aeroport, has de deixar una persona, per favor.
1: Bueno, hi ha gent que és bastant... No diré la paraula. No diré la paraula, millor que hi ha nens petits ara mateix.
0: Lux Tour, la bitxota ha estat la darrera confessada al confessionari.
1: Molt bé.
0: Nova hora en marxa.
5: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
1: Flash.
0: De nou, gràcies. Bon dia, va.
1: Bon dia. Bye.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Música feta a casa nostra amb el Flashy Ice Cream i els 31 Fam. Aquesta és d'Orellakis, l'escolteu al Flash Matí d'aquest dimarts. Bueno, va, 30 de juny, ja ho tenim fet això, eh? Les 10 i 12 minuts, sona Omar Kurz. Viatgem cap a Puerto Rico, sona Coco. Calla.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
2: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
1: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM al segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
2: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
3: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
4: Jo tinc al cap tota l'estona això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar d'armes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar d'armes. Tecnologia per protegir millor.
6: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
8: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
12: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
13: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Diu, se ponen las Nike, el Cano, en solitari, a Flash FM, en aquest flash matí del dimarts 30 de juny del 26. Sigueu on sigueu del territori. I escolta, amb el pla que tingueu ara mateix de feina, d'estudi, bueno, d'estudi ja no, no? Això ja va passar a la història, no? A la carretera o allà on sigueu, gràcies per triar-nos. 10:25, sona Black

0: Dani, el Flash Matí d'aquest dimarts. Som Flash FM. Bon dia a tothom, Gemma de Güell.
1: Què passa, Clara Ortega? Molt bon dia.
0: Aquest mateix dissabte, notícia d'última hora.
1: Sí.
0: El de Flash FM, els de Flash FM estarem a les Carpes de l'Atena Esparreguera.
1: Bravíssim, bravíssim.
0: Ojo, perquè això no ho sabíeu, eh? Primera notícia, última hora, aquest dissabte, festa Flash FM Esparreguera. Estarem a les Carpes de l'Atena.
1: Som allà.
0: De nou, eh? Hòstia, que xula que és la tapa de carpes, eh? És una cosa que, saps, només té l'estiu.
1: És molt d'estiu i sempre et deixen molt bons records.
0: Exacte. Per tant, qui us parla, l'Héctor Ortega, us espero aquest dissabte a les Carpes de l'Atena Esparreguera. Sí. I la part més xula de tot això que us estic explicant és que regalem taules VIP per qui vulgui gaudir d'aquella festa, però d'una altra manera, molt més VIP, d'acord?
1: Per la gent VIP que ens escolta cada matí.
0: Si voleu, una taula VIP, atenció, sí, per quatre persones, quatre persones, eh? Qui guanyi més tres acompanyants, que ens ho faci saber a través del WhatsApp al 628-060513. Digueu-nos que voleu anar de festa aquest dissabte.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Vamonos, va! Aquest dissabte, Carpes de l'Atena Esparreguera. Regalem una taula VIP per quatre persones, si la voleu. Ens ho dieu a través del WhatsApp 628-060513. El Flash Matí continua amb Batllal i Txenxo.
2: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Això es diu Choque.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero maldecaps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés.

0: El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.

0: the nation unknown.
1: Estàs escoltant el Flaix Matí de 6 a 11.

0: Moment, sens dubte, AISA, RUFV, Kremli, Muchacha és el títol, eh? Va tirant aquí fitxa sense parar, eh? Recta final del Flash Matí d'aquest dimarts, 30 de juny del 26, com esteu? Com porteu vosaltres aquesta calor, eh? Oh, aquestes temperatures, tu! Que amb el ritme d'aquest programa no deixen de pujar, evidentment, eh? Sona Ryan Castro ara, amb el Capo, la Villa.
1: Ai,

0: flash matí d'aquest dimarts, que el tanquem així, d'aquesta manera. Gemma Manzanero, tens la dada curiosa del dia o no?
1: Sí, sí, la tinc, la tinc.
0: A veure, fot-li canya.
1: El...
0: Ara.
1: Vale, vale.
0: Això va, va com va.
1: Va, el teixit de l'interior de la teva boca és el mateix que el d'un prepuci.
0: Està molt bé, està bé.
1: És cert.
0: La dada que no necessitaves, eh?
1: Però ara tothom s'està tocant l'interior de la boca amb la llengua,
0: eh? Ah, pensava que deies que s'estarien tocant el prepuci. Que potser també, també.
1: Amb la llengua també.
2: Jo tinc una mà a cada. Tinc una mà a cada.
0: Maravall, què passa, tio? Armand, bon dia.
2: Estic provant això de la dada rara.
0: Confirmes o què?
2: Em sembla que sí, eh?
1: Home, això ho han de dir les teves nòvies, no?
2: Ja ara els hi pregunto.
0: Armand me preguntó si tenen moltes nòvies.
1: Perquè crec que vosaltres no us arribeu a vosaltres mateixos.
0: Escolta, deixem els prepucis de banda.
1: Sí, sí, sí, prou.
0: Tanquem així el flash matí. Armand, que som la segona ràdio musical més escoltada de Catalunya. Bravo.
3: Sí.
0: Avui estem molt contents, eh? Mira, tinc la de 276.000 oients a Catalunya, Flash FM.
1: Increïble.
0: Doncs aquesta onada del CGM, els estudis d'audiència que avui s'han fet públics, per fi!
1: Toma ja!
0: Marxem. Demà a les 6 del matí tornem. Us quedeu amb el Maravall. Fins demà, adeu-siau!
1: Adeu!
4: Flash FM. Són les 11.

0: aquí el teniu, el nostre número 1 per començar nova hora. Gairebé no cal ni presentar-la, ja us la sabeu. És la graciosa de Quevedo amb Elvis Crespo sonant quan són les 11 i 4 minuts del matí. En aquest matí de dimarts 30 de juny del 2026, últim dia del mes, estem contents, estem eufòrics. This is Flash FM. Ara marxaven de l'estudi l'Héctor i la Gemma, que estan contentíssims perquè han tret no sé quants mil, 300 mil milions d'oients, tota la gent que t'escolta a la ràdio. Ei, gràcies per ser-hi, de debò, eh? No m'he mirat l'Excel, no recordo el número exacte d'oients, però tots els que esteu per aquí connectats a aquesta hora...
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: De debò, moltes gràcies. Va, que jo em quedo amb vosaltres fins a les 4 de la tarda amb el millor ritme, el que necessites avui. Som-hi!

Jota Exceloric, que li mola molt aquest tema. Karol G col·laborant amb el rei de los corridos tumbados, o com se li digui, de Mèxic. El Peso Pluma, això es diu Colona, fixa't. Sonant quan passen 10 minuts de les 11, ja hem deixat enrere fa estona el flash matí. Anem a posar encara més el ritme, va.

0: buit.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
7: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram.
6: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
8: Tenim el ritme, tenim el poder.

0: Quevedo al costat de les Nueva Línia. Això es diu El Golpito, tema que forma part del nou àlbum del Quevedo, del Canari, que està sent un autèntic èxit. Es diu El Baifo, per si no ho sabies. Per cert, poca gent està dient lo xula que és la portada de l'àlbum. No sé si l'heu vista. És xulíssima, molt acolorida.
1: Vale,
0: diu aquest. Deu estar d'acord. No, no, de debò, eh? Vull dir, no sé qui deu ser el dissenyador, però la veritat és que l'ha clavat. Vinga, va, 11:24, anem amb La Plena, sonant a Flash.

Això es diu Debí tirar-me's fotos del Bad Bunny, la cançó que dona nom a l'àlbum. O l'àlbum que dona nom a la cançó, no? Són homònims. Una mica com el Núñez, no? El club que dona nom a la nostra ciutat. DTMF, ojalá que los míos nunca se muden. Molt bé, molt bé. L'hem fet sonar quan sonen els pitos de quarts de 12 del migdia. Anem amb una novetat a les xules, va. Flash. Aquesta te l'estem posant ja aquesta setmana. És una col·laboració molt xula, la veritat. Dues cracks, l'Anna Mena i la Lola Índigo, amb aquest tema que es diu Petit Toa.

Sonar el Supernova de Psycho a Flash FM. Normal que tingueu ganes de festa si us passeu el dia i la setmana escoltant Flash. Sé que és dimarts, però bueno, escolta, que si voleu festa en tenim nosaltres, Per exemple, aquest divendres l'estarem liant parda en un poble superxulo amb la festa major jove. Voleu saber d'on? Doncs mira, us ho explico. Serem a Polinyà, Allà al Vallès, amb el Miquel González, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega a cabina. Festa major jove amb la presència del Flash On Tour aquest divendres. Es liarà pardíssima. Sí.

diu la cançó, calor, calor, ja ho pots ben dir, carai, quina calda, tu. Mira que l'onada de calor en teoria ja va passar, eh? Però això... I diuen que el juliol serà encara pitjor, eh? Per tant, no falta molt. Era Cano amb aquest Olvidarnos de Todo, sonant a Flash, la del ritme, la de la festa. 11:47 del dematí. Anem amb droga i tema de Mora al costat de C. Tangana. Últimament.

Aquí el teniu, el colombià BL, amb el seu col·lega Lobby on the Drums, un tio que porta molts anys i panys fent les seves produccions. Es diu Mirrefe. Tota la família flashera, que per cert és molt nombrosa, movent-se aquesta hora al ritme de flash. Fem camí de les 12 amb el

0: L'anem repetint per aquí, per la redacció. Estem absolutament embogits i embogides amb aquesta cançó. Per això s'ha guanyat el dret de ser el nostre megacrack de la setmana. Es diu Loco Loco. This is Flash FM. L'hem fet a servir per començar nova hora. Són les 12 i 2 minuts. Què tal, família? Bon dia. Ei! Tota la família flaixera, que a més avui que ens han donat les notes i han sortit molt bé les coses, doncs escolta, moment també... Sempre és moment de donar-vos les gràcies.
1: Flash, en directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, us acompanyo fins a les 4, però vaja, gràcies per ser-hi, gràcies, gràcies. Thank you very much, oh my God. Merci, danke. Arigato, també, arigato, fixa't. Has vist, aquí parlem de tot,

var jag då?

Aquesta va ser de les primeres vegades que la Rosalía ens donava un tema de reggaeton. Any 2020, amb aquest tema que es deia Relación. De fet, el remix, perquè era un tema original del Sech, i s'hi van sumar, bueno, escolta, bona gent, eh? Daddy Yankee, J Balvin, la Rosalía i el Farruko. Tinc preparats en la propera estona el Una Foto Remix i també el Bam Bam, Jamaican. Per tant, qui desconnecti s'ho perdrà. Jo de tu no ho faria. Anem amb la novetat d'Helena Rose i Manuel Turizo, que es diu La Semana. La Semana.

0: 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
6: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
7: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
6: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
8: Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent...

aquest ritme tranquil·let estiuenc pertany a la cançó de Coco, obra d'Omar Kurtz. Amb això ho està patant fort aquest 2026. De fet, l'Omar Kurtz és una de les cares, una de les veus més reconeixibles, més potents de la nova escena de reggaeton al Puerto Rico, eh? A Puerto Rico, allà, sí. Va, tornem cap al Baifo, l'àlbum de La Cabra, el Quevedo, amb el Ni Borracho.

Aquesta és de les que quan sona a la discoteca el DJ agafa el micro i diu alguna cosa així com rotllo que levanten las manos las que están solteras. Tot el criderío, liaparda. I llavors, els que estan allà buscant pescar, els tiburones, es fixen, no? Aviam qui aixeca la mà i qui no. Això és història real, això és història certa, història de la festa, la que et posem aquí a Flash amb la Shakira. Anem amb la Bad Girl.

Aquí li hem de donar la raó a la Emilia Bernes amb aquesta cançó, perquè realment detrás de l'humo no se ve, no se ve. Ni amb uns prismàtics, ni amb unes ulleres, ni amb res que puguis intentar-ho. No es veu, no es veu res. Per tant, si pot fer, si poden fer malifetes, detrás de l'humo. Suposo que es devia referir més o menys a això, eh? Zones reservades, discoteques amb zones una mica més fosques. Allà, bueno, bueno, bueno. Ai, què deuen fer? Anem camí de la una amb la novetat de Mike Towers. La va treure fa just un mes. Es diu Una Namàs.

aquí el teniu, un tio que va despuntar molt fort, però que sembla que ha anat perdent pistonada, eh? Ja no forma tant part de la nostra fórmula. El Tiago PZK des d'Argentina, amb temes que havia tret com el Los del Espacio, el Una Foto Remix, el Salimos de Noche, o, per exemple, aquesta sessió amb el Bizarrap, la número 48, que va publicar just a finals del 21. Ara, però, ja sembla que últimament, aquests últims parell d'anyets, no ha publicat res tan rellevant. Els que sí que estan on fire són els següents, una col·laboració de luxe. Els Flashy Ice Creams i els 31 Fam.

0: cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El millor so de l'estiu a Flash FM.

0: Bravíssima, clar que sí, la graciosa de Quevedo al costat d'Elvis Crespo des d'El Baifo, merescudíssim primer lloc, número 1 de la nostra llista del Calibre 45. This is Flash FM. L'hem fet sonar per començar nova hora, 1 i 4 minuts del migdia. Què tal, família Flaixera? Com esteu aquesta hora? Esteu bé? Sí o no? Sí? Molt bé, me n'alegro moltíssim. Ei, content d'acompanyar-vos aquí un matí més, el de dimarts 30 de juny, últim dia del mes, demà juliol ja.
1: En directe, sí. A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, va, ens posem en modo mundial. Què us sembla? Va, anem a repassar això que és l'himne del mundial. Ahir em vaig quedar despert fins que va acabar el Paraguai. Vaya pecheada d'Alemanya, eh? Ole Paraguai, tu, a la següent ronda.

Molt potent aquesta, ens encanta el Bove al costat d'Omar Montes agafant una base dents que no sé d'on l'hauran treta. Es diu El Conjuntito, molt bona. Una i deu del migdia, volia dir. Escolta, Splash, anem amb Bad Bunny i el seu Yo Perreo Sola abans Rels B.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
3: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
6: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
0: Connecta't amb nosaltres. Flash FM.
7: Flash FM Andorra.

el tio li ha pillat el truco de l'almandruco. Estem parlant de Hugel, el productor francès, i ara no fa una cosa, no fa altra cosa que treure èxits. Després del Jamaica amb Bam Bam, arriba aquest en col·laboració amb Ultranaté, que es diu Moving to the Sun. També important de la nostra fórmula ja. Escoltes Flash, la que mana, la que manda. Sí, senyor, 1:23 del migdia. Flash. I aquí ja veieu que el nostre ritme es basa també pues, en una mica de xumba-xumba, que si house, que si no sé què, que si reggaeton, que si batxatetes, per exemple, com aquesta de Romeo Santos al costat de Prince Roy. Quina dupla per fer aquest Dardos.

Més que una col·laboració, això semblava una manifestació, però quanta gent hi ha en aquest tema, per favor. 100% Argentina, Lit Killa, Emilia Mernes, FMK, Duki, Maria Becerra, Big One, Roger King, Thiago PZK. M'he cansat només de dir-los tots. Això es deia Los del Espacio, un tema que va sortir fa ja 3-4 anyets i que va ser un tremendo èxit, sonant a Flash. Un minut per arribar a 2:15. Aquesta és la veu de Ñengo Flow amb aquest tamarro que es diu Forever Tugantel al costat d'Omar Kurz. I després d'aquest també venen dos temazos que a mi m'encanten. Per tant, ja saps, no canvies d'emissora, ni se t'acudeixi.

És un mestre en lo seu, és innegable, tu. Té el poder del ritme, com nosaltres. Ell és Manuel Turizo, i més quan salia amb el Marshmallow, per fer això que es diu el merengue. Ideal per moure's, que per cert, si voleu moure's, teniu cita aquest diumenge per posar-vos en forma amb molt de ritme. Us parlo de que aquest diumenge 5 de juliol, al dematí, des de quarts d'11 fins a quarts de 12, arriba el Flash Fitness de Flash FM. A on? Doncs el segon aniversari del Time Out Market, ubicat a la segona planta del Mare Magnum de Barcelona. Amb el Miquel González en sessió, en DJ set de Flash FM, i amb una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas, que és un màquina. Apunta't ara al formulari de la web de Flash FM abans que volin les places per aquest diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i el Time Out Market.

col·laboració de luxe del Quevedo al Canari, al costat de Mike Towers, el Young King, amb aquest tema, el Playa de l'Inglés, tema dedicat a aquesta platja, que si no ho sabies està a Gran Canària, allà a Maspalomas. Una platja molt famosa allà, es veu, eh? Molt xula. Ai, el que donaria jo per estar a la platja, així, amb una beguda a la mà i tal, però bueno, escolta, tampoc està malament aquí, que hi ha aire condicionat. Anem amb el Bad Bunny.

són els ritmes tranquil·lets marca de la casa del Capo, el colombià, amb aquesta cançó de fa un parell d'anyets que es deia On Anar. Un màquina, el Capo. Un capo, podríem dir.

0: Va, que ens apropem a les dues del migdia en directe aquí a l'emissora del Ritme, la que mana, la que no falla. Ho farem amb un parell de cançons més. Anuel AA amb 6ix9ine, un tema que és flipant, que és el bebé. I també aquesta història que es diu Dos amantes, i fa així.
1: Esto dice así.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash. Són les dues, us parla Quim Barceló. El Tribunal Superior ha revocat la condemna imposada en primera instància a un jove amb trastorn de l'espectre autista que havia estat declarat culpable d'una triple agressió sexual a tres menors. La resolució estima el recurs de la defensa, l'absol de tots els delictes pels quals havia estat condemnat i ordena la seva posada en llibertat immediata. El cas havia generat un ampli debat sobre la incidència del TEA en la comprensió de les relacions socials i sexuals i en la valoració de la responsabilitat penal de l'acusat. Avui ha continuat el debat d'orientació política amb la intervenció dels diferents grups parlamentaris. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escaler, ha aprofitat aquest debat per qüestionar el model econòmic impulsat pel govern. Segons ha afirmat, el país arrossega problemes estructurals que evidencien un esgotament del model després d'anys de continuïtat. Escaler ha defensat una economia orientada a activitats de més valor afegit i ha advertit que apostar per sectors de baix cost pot perjudicar la qualitat del teixit productiu. També ha situat l'habitatge com a principal problema del país. La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susana Vela, ha posat en dubte el model de creixement desenvolupat pels governs de demòcrates durant els darrers 15 anys. En la seva intervenció al debat d'orientació política, ha plantejat si l'obertura econòmica ha respost a una estratègia de país o si s'ha acceptat qualsevol inversió pel simple fet de ser-ho. Vela ha defensat que, més enllà dels avenços assolits, cal valorar si les polítiques aplicades han contribuït realment a millorar les condicions de vida de la ciutadania. I Andorra Endavant ha expressat una dura crítica a la gestió de l'executiu durant el debat d'orientació política. La presidenta del grup parlamentari, Karim Montaner, ha qualificat la situació del país de lamentable i desastrosa i ha rebutjat la visió exposada pel cap de govern sobre l'evolució d'Andorra des de l'any 2011. Per argumentar la seva posició, ha fet referència a qüestions com els darrers casos de prostitució, presència de drogues a les escoles o l'ús del burca i el burquini.
1: Andorra. Flash FM 93.8.

0: Flash FM Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el jazz al carrer i, per primera vegada, el cinema jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. La GFM arriba a tot arreu. Som únics.

És ella, no és cap altra. És la reina de reines, la Lola Índigo, passant-se per Flash FM per interpretar aquest La Reina, que va treure fa un parell d'anyets i que acaba així com molt electrònic aquest tema, no? Sembla això festivalero del tot, eh? Molt bé, maca, merci per passar-te per aquí. Són, passen ja 5 minuts de quarts de 3 de la tarda. Connectes amb l'emissora del ritme. Ara apostem per Kid Voodoo des de Xile. Al costat de JC Reyes. Aquesta és bastant xula, aquesta m'agrada molt, la veritat. Es diu Me Mareo.

2019, El Zorro, la guineu, Rau Alejandro, amb aquest Fantasies al costat del Farrugo. No falla la veu del Rau per animar una mica d'aquest migdia tarda, ja pràcticament de dimarts 30 de juny. Va, que seguim en directe, Flash, tenim èxits, ritme preparat per tots vosaltres. Abans d'escoltar Hugel amb el seu Afro Jamaican Bam Bam, anem amb aquest Muchacha.

amb Justin Quiles, amb aquest tema que es diu Mujeres, que val la pena analitzar la lletra a poc, perquè té autèntiques perles, com si fos un poema. Quin record aquest Mujeres també, eh? Són les 3 de la tarda, menys 5 minutets ja. Ens apropem a l'hora en punt i ho farem amb més ritme, evidentment. Anirem amb els Figaflaues, volia dir. Abans, però, Quevedo i el seu Ni Borratxo des del Baifo.

0: Tota la família flaixera aquesta hora fent-li els coros al Quevedo i a l'Elvis Crespo. Estem contents, és dimarts, però com si fos divendres pràcticament. Això es diu La Graciosa, ja la coneixes, és el nostre número 1. El number 1 de l'emissora que mana. A més, avui estem especialment contents perquè ha sortit l'EGM, que pels de la ràdio és com quan et donen les notes de final de curs. I hem tret molt bones notes, família! This is Flash FM. I és gràcies a vosaltres. Per tant, de debò que moltíssimes gràcies. Som la segona ràdio musical més escoltada de Catalunya i tenim 276.000 oients! Home, aplaudiments, aplaudiments. Sí, sí, sí. Ben forts, ben forts. Que sentim. Molt bé, moltes gràcies, de debò. Gràcies per ser-hi. Gràcies, gràcies. Jo em quedo amb vosaltres fins les 4, que us sapigueu, vale?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Exacte, fins al moment que comenci l'Interactua.

per mi la millor que tenen la Emília Mernes i la Tini. Un petonet per tu també, maca. Mua, vinga. Merci per sonar aquí a Flash amb l'original. Quan passen 11, pràcticament 12 de les 3 de la tarda, tinc preparats ja tamarros, com per exemple el Hey More d'Ozuna i Faith. Abans toca... Vinga, va, mira, mira què toca.

0: 93.8.
1: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
2: Dijous 2 de juliol, vine a la pool party de Nyos Bar. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
1: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Ven a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
3: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
4: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
5: Flash! Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Si t'entren ganes de ballar, de moure't, és normal. És el que té el poder del ritme, t'afecta els cinc sentits. Es diu Moving to the Sun de Hugel, al costat d'Ultra Nate, en aquest dia, un dia més molt calorós a casa nostra, mare meva. Jo ja sé que l'onada de calor es va acabar en teoria, però és que, mare meva, mira les temperatures. I flipes, eh? No sé, temperatures de 37-38 graus aquí al Dover, Castellbisbal, no sé què. Bueno, aneu al tanto, fa molta, molta calda. 3:25, ens quedem amb el rotllet electrònic. Aquesta es diu Chica 305.

Mira que estàvem animats fa una estoneta amb diverses cançons així com molt canyeres i de cop i volta ens hem posat com una mica més tristons amb el De La Osa i el Quevedo fent aquest cant a la nostàlgia i al record i al passat que de vegades torna, de vegades no. Es deia Still Loving aquesta, quan passa un minut de quarts de quatre sonant a Flash FM per tota la penyita que està escoltant aquesta hora, clar que sí. Jo encantat d'acompanyar-vos. Abans de posar una del Bad Bunny, anem amb això de J.C. Reyes, que mola bastant, la veritat. Es diu Loquita.

és el Saiko al costat de l'Omar Montes i la producció d'un tal Tumbao per fer aquest tema que va treure fa 3 anyets ja. Arena i sal, és complicat, és impossible reprimir-se les ganes de festa, ja ho sé, ja ho sé. Mira, parlant de festa, aquest cap de setmana en tenim unes quantes aquí a Flash, eh? Ja sabeu que el divendres serem a Polinyà, a la Festa Major Jove, amb el Miquel González, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega a cabina, acompanyant el DJ Atuma. Sí, senyor, i a més també, aquella mateixa nit, serem a la Riba amb el Sergi Domena, el Ripa M Fest, i el dia següent, el 4 de juliol, l'Héctor Ortega i el Sergi Domena, doncs també a Polinyà. Per tant, si voleu festa, aquest cap de setmana podeu comptar amb nosaltres que hi haurà festa. 3:39 de la tarda, anem a recuperar el capítol del Baifo i l'obrim per la pàgina del Golpito.

0: Vinga, va, que és un dimarts de la tarda. Sembla ser la festa major del poble, tu. Va, que sí, Luke Rea, la morocha. 3 i 54 minuts de la tarda. Bueno, escolta, i jo fins aquí he arribat per avui, que no està malament. This is Flash FM. Vinga, va, aplaudiments per a vosaltres també. Gràcies per ser tants i per ser tan guapos i tan guapes, per acompanyar-nos, a més, en un dia que som molt feliços per les notícies que ens han donat a primera hora. Us deixo amb l'interactu amb el Domènec, que s'hi posa ja de ja, vale?
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, jo per la meva part m'hi tornaré a posar demà a les 11 del matí. Us deixo amb el Turizo i amb el Fate després, vale? Apa, que vagi bé, fins demà.

0: Què tal, com esteu? Bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: I ho fem amb Choque de Batgial.

0: Grans èxits de Badia, l'acompanyat en aquest cas de Xenxo Corleone, percentatge altíssim de l'èxit i acceptació d'aquesta cançó des del primer moment. Es diu Choque Choque. Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts. L'Armand, qui marxa, salutacions de Domena. Qui t'acompanya, qui et parla, fins d'arribar al punt de les 8. Una tarda més aquí a Flash FM. La del Rima, molt benvinguts. Com més, podeu fer-vos del WhatsApp al 628-060513, 628-060513, al llarg d'aquesta tarda, concretament, que pertany al dimarts, 30 dies del mes de juny, un dia força important, especialment per aquells que ens dediquem a la comunicació, més concretament a la ràdio. Avui han sortit les notes, els estudis d'audiència, i estem especialment contents, eh? Us ho dic de debò, amb el cor a la mà i amb tota la gratitud possible, perquè hem aprovat amb escreix. Ens han sortit unes notasses tan i tan espectaculars que proclamen que l'Interactua és el programa líder de la ràdio musical catalana. Encara pràcticament estic que no m'ho crec, però després penso en tots i cadascun de vosaltres i m'ho començo a creure una mica, evidentment. Sí. Perquè tot, evidentment, és gràcies a vosaltres. No aniríem enlloc. Un programa d'aquestes característiques no tindria cap mena de sentit. Per tant, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies de tot cor. De veritat us ho dic, eh? Faltarà vida per agrair-vos-ho, allò. I al llarg d'aquesta tarda, atenció, perquè platgeta, dia de rap, trap i reggaeton de nits. Tens l'oportunitat de viure-ho i veure-ho des de dins. L'Interactua, regalem entrades dobles pel Connect Music Festival. Serà el dia 1 d'agost i us acompanyaran artistes com Roa i Mètrica. Si us agrada el rap i el trap, suposo que sabreu perfectament de qui us estem parlant. Per passar el millor cap de setmana a Connect. Envia ara mateix la teva petició i dedicatòria al 628-060513 i abans d'acabar el programa sortejarem aquestes 5 dobles, 10 persones convidades per l'Interactua directes al Connect Music Festival. Sense cap mena de dubte, el pla per aquest estiu. Hola, hola.
1: Bona tarda, Sergi. Volia demanar la cançó d'Aitana, La superestrella, per dedicar-li a la meva dona, que dimecres és el seu aniversari,
0: sí,
1: fa 53.
0: Molt bé.
1: I de pas a veure si li toca la samarreta de Flash FM. Vinga, vinga, jefe d'equipo, vamos, vamos.
0: Estamos a tope la teva dona, evidentment, per molts anys, a les portes d'un nou aniversari, amb tot el que això representi. Que vagi molt bé, va. Superestrella, superaudiència, la de l'Interactua.

0: El so disco d'una altra de les propostes d'un sobradament conegut artista a casa nostra, per aquesta i altres tantes cançons. J.C. Reyes, Mari... No, calla. Això és un tic. Ja puc esperar que algú parli aquí. Hola, Sergi, sóc el Nil des de Girona. Vull demanar l'Oquita del J.C. Reyes. Diu, per la meva colla d'amics. Avui, diu, tenim partit de futbol i sabem que el nivell està baixíssim, però anem molt motivats, això sí. Bueno, que no es perdi mai l'esperança, evidentment. Suposo que el partidet no serà... ara, si no, espero que d'aquí una estona, quan comenci a caure una mica el sol, perquè si no, probablement pot ser una destrossa important. Que vagi molt bé i que tingueu molt bona tarda. Lo quita cuando te toco. Està fet un poeta, eh? J.C. Reyes. És un pou de sabidoria. Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Soc la Laia de Bellpuig.
0: Què tal?
1: Mira, avui m'agradaria dedicar... alguna cançó dels Ximbales, sí. I la vull dedicar al David i en especial a tota la clientela de la Xurre, de Targa.
0: De la Xurre.
1: Bona tarda a tots els fleixeros.
2: Igual.
0: Moltes gràcies, de Ximbala tinc per aquí unes quantes, aquesta especialment. Feliz, com per estar pensant en ti.
2: Que se reviente un ching.
0: Se reviente, que se reviente.

0: Girls l'interactua.
1: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
2: Jo tinc al cap tota l'estona això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
7: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
8: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
9: Carinyo, ja sóc a casa.
10: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
9: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
11: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona...
12: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
14: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
15: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
14: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
16: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
17: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Igualable, també l'èxit d'acollida d'aquesta altra cançó de Shakira i aquesta veu greu que l'acompanya de fons, una boi que evidentment aporta també el seu talent, eh?
1: Hola, soc la Júlia. Volia demanar la cançó d'Aidai i dedicar-li a la meva família. Gràcies.
0: Moltes gràcies a tu pel teu missatge. Una cançó de Mundial de futbol. Parlant de Mundial, una mica més, i els japonesos li acaben passant la mà a la cara als brasilers, eh? Cant tot duro, a falta. Allò sí que hagués estat notícia, eh? 4 minuts per 4:45 de la tarda. Esperem els vostres missatges. Seria hora de posar-se una miqueta a les piles. Els esperem. Notes de veu o textos al WhatsApp de sempre, ja sabeu.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: En joc avui, 10 persones, 5 dobles per anar directes al festival Cunit Music Festival, el dia 1 d'agost, concretament, òbviament, a Cunit, no? No cal ni dir-ho, però bueno, per si de cas ho diré, a Cunit. I hola, Sergi, m'agradaria que posessin la cançó del Malibú. Vull participar en les entrades pel Cunit Music Festival. Tinc un fill que és molt fan d'algun dels artistes que hi van i li faria moltíssima il·lusió. Moltíssimes gràcies. Salut per tothom. Per tu i pel teu fill. Molta sort, va. Moltes possibilitats, perquè són moltes entrades.

0: La Graciosa. Li ha sortit rodona la jugada a Quevedo amb aquesta i altres tantes cançons. Hola.
1: Hola, flasheros. Soc la Maria i voldria demanar una cançó que es diu La Graciosa de Quevedo.
0: Ah, que sí.
1: Si me la podeu ficar, moltes gràcies.
0: Te la fiquem, adeu. Te la fiquem, sempre que vulguis, no faltaria. No tens pla perquè dissabte, doncs està de sort, perquè arriba una gran nit esparreguera. La gran festassa de Flash FM, les carpes i la tina pugen de nivell amb l'Héctor Ortega des de la cabina amb una sessió que promet fer història, com sempre. Anticipades a Ilatina, disco.com, assegura't el lloc. A més, si vols aconseguir la nova samarreta de Flash FM, no pots perdre't aquesta festassa a les carpes Ilatina d'Esparreguera amb l'Héctor Ortega. Tot aquest dissabte t'esperen a Carpes Ilatina. Hola, guapos, si ho anem de camí a prendre un gin tònic, collons, diu, per començar bé la tarda. Comença bé i et dic que acabarà millor, eh? Ja t'ho avanço. Ens agradaria que posessis la cançó de Capo i Turizo, La Villa. Moltes gràcies. Capo, right?

0: nom, aquesta cançó, eh?
1: Bona tarda, Sergi. Aquí la Laura i el Leo de Bescanó. Aquesta tarda de dimarts volem demanar-te una cançó. Quina volem?
2: Loco, loco.
0: Loco, loco.
1: De DJ Gordo, sisplau. La dediquem a tot el plàgen, a tu, al món dels meus nens i a totes les persones que ens escolten. Un petó. Moltes gràcies. Mua!
0: Adéu, simpaticots. Que vagi molt bé, que tingueu molt bona tarda i sobretot hidrateu-vos bé, tant com pugueu, per mirar de combatre aquestes altes temperatures. Loco, loco, parquineo. Una cançoneta se'ns ha inventat aquí l'amic Gordo, eh? Molt bé per ell, diguem que sí, va. Recordeu, entre tots els missatges que ens feu arribar, avui tinc 5 dobles, 10 persones que poden anar per la cara directes a un festivalàs a Cunit aquest estiu, el dia 1 d'agost, al Cunit Music Festival. A veure, la florinata del reggaeton, del trap i del rap, que evidentment sabem també té fans entre la nostra audiència. Demaneu, dediqueu la cançó que vulgueu, com normalment feu, i manifesteu-me la intenció de voler anar, us apunto, i home, són 10 entrades, vull dir... Hi ha moltes més possibilitats, evidentment. Bona tarda, Flash. Soc el Xavi des de Terrassa. Voldria demanar alguna cançó del Maluma. Portem setmanes amb un projecte bastant intens i avui, per fi, l'hem acabat. Si sona mentre pleguem, serà el broche final perfecte. Moltíssimes gràcies. Doncs vinga, felicitats per aquest projecte i tot el que això suposa, com ha acabat, eh?

0: borratxo.
1: Borratxo.
0: Aquí està Quevedo un cop més amb aquesta cançonassa sobrada de ritme, això sí que ho té, que posa en marxa doncs, una altra hora de ritme. Sempre la carta aquí, a l'Interactua, eh? No me faltaria. El 628-06-0513. Després de votar, parlar molt, arriba a la pròpia conclusió de que a les Canàries, que és d'on és ell, es viu molt bé. Si els mosquits estan enamorats de tu i ets dels que els hi pica la curiositat, escolta uns quants consells que tinc per donar-vos de part d'Afterbitter relacionats amb les picades. Dorm amb mosquitera o amb les finestres protegides, sobretot si deixes el llum encès a la nit. Els mosquits van molt en moda festival. Si surts al vespre, és preferible que portis roba clara i una mica ampla. Els colors foscos i la suor els atreuen molts més. I, per exemple, si et piquen molt sovint, evita perfums molt dolços o cremes amb olors intenses, que siguin a l'aire lliure. Aquests són alguns dels consells savis i molt pràctics d'Afterbite. Ara ja saps què fer per reduir les picades de mosquit, però si tot i així aconsegueixen picar-te, tingues a mà Afterbite, la millor solució contra les picades d'insecte. Hola!
2: Bona tarda, Domènec. Soc l'Isma, conductor d'autobús d'aquí de Madrid. Us escolto totes les tardes a través de l'app.
0: Que bé, gràcies. Mira,
2: a veure si em pot posar la cançó de Patitoa, d'Ana Mena i Dona Índigo. I vinga, regala'm una samarreta d'aquestes maques que tens ahí perquè pugui lluir-la per la capital.
0: Per la capi, no?
2: Vinga, amunt el flash!
0: Uau, moltes gràcies pel teu missatge, simpaticot. Molt bona aquesta cançó que demanes, pinta molt bé.

0: fent cruspido un parell d'intervencions aquí per la cara, eh? Vinga, escolta.
1: Hola.
0: Hola.
1: Avui m'agradaria que em posessis la cançó de Golden per dedicar-li a la meva família, a tota la meva nena. Vinga, que vagi bé. Adéu.
0: Fa un moment sonava Golden, eh? I aquí deia, soy Felipe. Des de Torre, estic treballant. Pots posar una cançó de la Bichota? Se la vull dedicar a la meva dona, Patrícia. I us estarà escoltant. Moltes gràcies, maco. Felicitats per l'audiència. Doncs a tu, per felicitar-nos i escoltar-nos cada tarda. Evidentment, tens part de l'èxit d'aquest programa, per no dir tot. Estan, evidentment, a l'altra banda. Tornem de seguida, va.
2: Escoltes l'Interactua.
3: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
4: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
3: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
4: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
3: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
5: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
6: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
7: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
8: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
9: No, m'ha entrat això.
10: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble... Arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets...
3: Andorra. Flash FM 93.8. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
12: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
12: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
13: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
14: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
9: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
15: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
9: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
16: La GFM Andorra.

0: Let's go, let's go.
1: Hola, Flaixeros.
0: Hola.
1: Soc la Mira i vull que poseu la cançó de Dai Dai de la Shakira del Mundial. I espero que el Mundial guanyi Marroc.
0: En sèrio? Doncs vinga. Que guanyi qui s'ho mereixi en qualsevol cas. Vale, que vagi bé. Adéu-siau. El ritme d'aquest Dai Dai de Shakira i companyia. Estem de tornada després de la pausa. Recordar-vos que aquest cap de setmana engega concretament divendres. Evidentment, com tots els caps de setmana, que no serà menys. I que ens farà passar en aquest cas per Polinyà i la seva festa major jove. A partir de les 12 de la nit us esperen Héctor Ortega, ui, Miquel González, ui, Atuma, ui, i que us parla Sergi Dovera. Això ho hem d'assajar una mica, perquè quedi una mica més pim-pam, pim-pam. Amb tot el ritme i so de Flash FM i les nostres habituals samarretes, us esperem a tots i totes. Evidentment, un cop més, serà un luxe visitar Polinyà en el seu apartat jove més canalla. Hola, Sergi, sóc la Mireia des de Mataró. Vull que em posis la del golpito per la meva millor amiga, es diu Núria. Avui fa anys, diu, està treballant fins tard i no ho pot celebrar com voldria. Hem quedat per sopar. M'agradaria que abans li arribés una sorpresa d'aquestes que no s'espera. Sempre escolta l'interactuar, així que segur que li farà molta il·lusió. Doncs moltíssimes felicitats i que vagi molt bé la celebració, eh? Veig que la teniu encarada ja.

0: Sergi, hola.
1: Hola, bona tarda. Soc l'Àlex Andreras, amb els meus germans.
0: Molt bé.
1: I voldria que posis Màquina Time. Gràcies.
0: A tu, simpaticot, i tant que te la poso. I apuntem una altra tocada, aquesta cançonassa de Vegas Like Mike, que coneixeu perfectament. Us proposem un molt bon pla per aquest cap de setmana. Esteu de sort, arriba una gran nit a Esparreguera. La gran festassa a Flash FM. Les carpes i la TN pugen de nivell amb l'Héctor Ortega des de la cabina amb una sessió que promet fer història. Muchacha, muchacha! Anticipades, informació i la TN disco.com. Assegura't el lloc. A més, si vols aconseguir la nova samarreta de Flash FM, no perdis aquesta festassa de les carpes i la TN a Esparreguera. Aquest dissabte, la festa i la TN. Per cert, el company propi Héctor Ortega està regalant accessos VIP i aquestes coses. És com un detall a la seva manera. I aquest cap de setmana també, ja ho sabeu, concretament divendres, passarem per la Riba, de la mà dels companys del Ripam. Compartirem escenari, com sempre, per passar-ho bé dissabte a la nit amb els Xavi B i el Roy G. Deixant una estona allà per apretar els cargols al personal. Hola, bona tarda, sóc la Berta, des de Granollers. Vull dedicar la cançó del Dorayakis a la meva àvia. Diu, oh, que maco, no? Cada tarda posa la ràdio mentre us escolta, diu que li agrada molt la música moderna. Està bé, això. Música moderna. Encara que de vegades diu, no entenc gaire les lletres, però li encanta el ritme. Moltes gràcies. Doncs vinga, aquesta jo crec que li agrada molt, eh? I sí que s'entén una mica. Flashy Ice Cream. 31 fam.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.
0: Les cabres a l'estudi.
2: Promesa, com a Barça.

0: la, oh la la, maladí, maladí. El tema que s'ha colat a les nostres vides i que és un fenomen mundial.
1: Bona tarda, Sergi. Soy Virginia. Te mando este audio antes de que moramos derretidos en la furgoneta. Estoy hoy trabajando con mi marido, bueno, ayudándole a repartir.
0: ¡Qué calor!
1: Y quería pedirte la canción de Maladí.
0: Sí.
1: Dedicársela a mi marido Johnny, a todos los que están en la calle repartiendo.
0: Bravo.
1: Lo que sea.
0: Sí, sí.
1: A todos los flasheros y especialmente a ti. Un besito y buena tarde.
0: Bona tarda i moltes gràcies pel teu missatge. Tots els ànims del món, que crec que seran pocs, eh? Per tu i tots aquells que efectivament estan treballant al carrer, a l'aire lliure, diguéssim, eh? A depèn quines hores, déu-n'hi-do. Per molta hidratació, per molta ombra que s'aconsegueixi, vull dir, no, és complicat, eh? La prevenció en aquest cas sí que és essencial i més que recomanable. Moltes gràcies. Bona cançó aquest Maladí. Sí, senyors. A les portes de les 6 ens diuen: què tal, Domènec? Soc la Marta, vull dedicar-li la cançó ayer, la vi, del vegan. A la meva mare diu que avui hem decidit que al setembre ens mudarem i si tot va bé farem un canvi de vida bastant heavy. Espero poder-vos informar de tot ben aviat. Això esperem, també. Evidentment, ja sabeu que aquí volem saber-ho tot de la nostra audiència. Per cert, apunta per les entrades del Cunit Music Festival. Gràcies, Flash FM. Sou els millors.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Molt xula aquesta cançó, nova proposta d'Omar Kurz, que també s'imposa entre la nostra audiència. El tema es diu Coco. A les 6 i 3 minuts, platgeta, dia de rap, trap i reggaeton a full. Tu també, a més amb l'oportunitat de viure-ho des de dins. A l'Interactua regalem entrades dobles pel Cunit Music Festival, dia 1 d'agost, amb Roa i Mètrica. Un molt bon cartell per un molt bon festival, per passar el millor cap de setmana a Cunit. S'envia la teva petició i dedicatòria al 628-060513 i al final del programa, si et ve de gust i t'interessa, sabràs si t'emportes premis. Tinc 5 dobles, 10 persones en total, directes, convidades per l'Interactua al Cunit Music Festival. El pla de l'Esteu. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Notes de veu, textos, al WhatsApp de l'Interactua, que com sempre, un cop més, us recordo, evidentment.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Oi, oi, oi, hola.
2: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida.
0: Hola, Pili.
2: ¿Hoy me podrías poner la de Loco Loco?
0: Oh, sí.
2: Se la quiero dedicar a todos los flaseros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adiós, Pili.

0: Yo te voy a decir algo para que sepa.
1: Diga, diga.
0: En el monte hoy se rompe, desde que sale el sol hasta que se esconde.
1: Wow.
2: En el monte hoy se rompe.
1: Es molt difícil no seguir-li el rastre al tempo amb el peu picant a terra d'aquesta cançó, eh?
2: En el monte,
1: bah, vale.
2: Hoy se rompe.
1: Sobradíssim.
3: Hola, molt bona tarda, Domènec. Com ja ve que em posa la de Superestrella, soy Jordi Martí de Sant... soy Jordi de Sant Cugat.
1: Sí, sí.
3: I el que avui plegui de vacances, igualment enviaré missatges.
1: Ben fet, gràcies.
3: Vull que em posis la de... Por la mañana, café, por la tarde, del rom. Venga, te dedico a tu, que iba a entrar a tua, fin de tornada... Sempre a tope, bona tarda i fins demà. Adéu.
1: Adéu, maco, que vagi molt bé. Ben retrobat i moltíssimes gràcies pel teu missatge, especialment avui, que pel que dius, estàs a vacances. I canviant els hàbits, evidentment, eh? Per tant, l'esforç és doble. Por la mañana café, por la tarde ron, aquesta altra frase cèlebre que va inventar-se un Bad Bunny que està immers en el seu tour mundial i que ens està regalant moments tan potents com aquest. 628-060513 és el WhatsApp de l'Interactua, per si us ho pregunteu, que espero que sigui, que no, que aquesta alçada després de tant de temps. Hola, Sergi, què tal? Soc Atnosa. Avui m'agradaria demanar-te Russian, Rau Alejandro i Chris Brown, Nostálgico. Te la dedico a tu i a tots els flaixeros i flaixeres. Molt bona cançó, diu. I avui volem participar en el concurs de les entrades pel Cunit Music Festival. Moltes gràcies. Doncs vinga, t'apunto. Moltíssimes gràcies. Són 5 dobles, 10 persones en total. Moltes oportunitats d'aconseguir-les. Nostálgico 2021. Bona cançó aquesta.

0: Ofertes l'Interactua.
1: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
2: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
7: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
10: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes, en Gordany, i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
9: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
11: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
12: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
13: Dijous 2 de juliol, vine a la pool party de Nyos Park. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
12: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
14: Les millors braves d'Andorra?
15: No vagis al Barra Mars.
14: Un bon bacallà al Pil Pil.
15: No el demanis al Barra Mars.
14: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
15: Oblida tant del Barra Mars.
14: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
15: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
14: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
16: Flash FM Andorra.

0: Despenjada espectacular de Mr. Mike Towers.
1: Sergi, molt bona tarda. Hola, de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
1: Mira, posem avui, sisplau, la cançó del Mike Towers, una de Mas, i li vull dedicar totes les xiros a tu. Doncs moltíssimes gràcies i molts pitonets. Adéu, fins demà.
0: Fins demà, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per la teva presència i col·laboració, anant més enllà d'escoltar el propi programa de ràdio, que molts, segons l'Estudi General de Mitjans, heu... confirmat que feu, que és escoltar-nos, cosa que us agraïm moltíssim, eh? Ho hem patat bastant bé, cosa que sorprèn agradablement, en aquest cas. No esperava menys de vosaltres, tots aquells que ens escolten a través de qualsevol de les tantes freqüències de Flash FM i anant més enllà, sense cap mena de restricció, perquè ho pugueu fer allà on esteu, sobretot ara de cara a l'estiu, que ni pintada, la idea, a través del nostre streaming. Ens diuen, hola, Sergi Domènech, sóc la Paula de Barna, voldria la cançó del pendejo per la meva companya de feina. Diu, avui ha vingut amb un cafè gegant dient que no podia amb la seva vida i no és per menys, portem uns dies bastant intensos. Estem a punt d'acabar la jornada i necessitem una mica d'energia per arribar a casa amb la millor cara. Moltes gràcies. Deuen ser una sèrie de coses, evidentment, a banda del cansanci, la calor deu fer, evidentment. No sóc un entès en la matèria, però m'hi jugaria el que volguéssiu i segurament no perdi.

0: Lo tiene que mover,
1: lo tiene que mover. Hola, podrías posar Nueva York. Així m'animeu una mica al principi de setmana. Bueno, ja està començada, eh? Per això també m'agradaria participar a les entrades pel Cunit Music Festival. Moltes gràcies. Doncs vinga, una cosa i l'altra, evidentment. Molta sort. Que apuntem pels sorteig que farem d'aquestes 10 entrades abans d'acabar el programa d'avui. Aquest estiu sortiràs de casa amb bambes i tubeola i diràs, avui toca posar-se en forma amb molt de ritme. Això ho diràs segur, no tinguis dubte. Diumenge 5 de juliol al matí, des de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Tamac Market, ubicat a la segona planta del Mare Magnum. Allà t'hi espera Miquel González, DJ set de Flash FM i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas. Apunta't al formulari de la web de Flash FM abans de que volin les places. Diumenge, Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market. Està molt bé, aquesta gran proposta. Per aquest diumenge. Tenim més propostes, que ens faran passar, per exemple, per Ripollet. Dissabte a la nit, la Festassa Jove Fest. A partir de les 11, amb l'Héctor Ortega i amb qui us parla Sergi Domena. Sí, i de seguida repassarem unes quantes parades més. Hola, diu, em podries posar... No, em podries posar, no, És preferible escoltar, que tant, tant també va bé. Hola.
2: Ei, bona tarda, hermana. Soc el DJ Lopeta. Avui m'agradaria demanar-te, sisplau, aviam si podem recuperar la cançó de Rain Over Me de Pitbull. D'acord?
1: Sí.
2: Vinga, ja ho veig. I qui vol interactuar? Se la dedico a la Pili de Lleida, al Jordi de Sant Cugat i a tots els que ens escolten des de Tossa de Mar, des de Lloret de Mar i des de Girona.
1: Adéu, maco, adéu.

0: que especialment a la canalleta li agrada. És un perfil molt habitual d'aquest tipus de petició. 9 minuts per arribar en punt a les 7 de la tarda. Tenim tot el seu ritme sempre a la carta disponible i, evidentment, esperem que ens el demaneu. I tenim cites per un cap de setmana espectacular que ens farà passar per Polinyà, concretament la nit de divendres, per obrir el cap de setmana a partir de les 12 de la mitjanit. En aquell moment, en aquell precís instant, farem el tret de sortida a la FM Jove de Polinyà i us esperem des d'un escenari espectacular a Tuma, que és el nostre guest star per aquesta nit, que s'afegeix al tip de DJs de Flash FM. Héctor Ortega, Flash Matí, Miquel González, Flash Urban i qui us parla, Sergi Domènech, d'aquest beneït programa Interactuar. Us esperem, eh? Al Parc de la Riera, la FM Jove de Polinyà. Per ser concrets, hola.
1: Bona tarda, Sergi. Què tal? Com estem? Ja tu, bé?
0: Sí, sí, sí. Bé.
1: A veure si me pots posar la cançó de Bad Bunny, alguna de Bad Bunny que tu vulguis.
0: Bueno, no sé si en tinc, eh?
1: I m'apuntes per les entrades del Cuny Music Festival, que s'obre el 1 d'agost al meu complet.
0: En sèrio? Doncs mira,
1: bon regal,
0: molt bon regal, eh, noi?
1: Aquí
0: lo dejo,
1: eh?
0: Molt bé.
1: Vale. Vinga, maco, bona tarda.
0: Moltes gràcies, igualment. Fotos a Cogó, amb Bad Bunny.

0: Doncs no tindríem cap inconvenient en fer-los cas. Anna Mena, Lola Índigo, ens ho expliquen. Pati Toa.
1: Cap problema, cap problema. Aquí estem pel que faci falta.
0: Hem nascut per oferir... tot allò que es demana informat servei, eh? Vull dir, no? I Lola Índigo, quin parell, tu. Quina meravella. Pati Toa, sabràs que amb el carrer jove tens un munt d'avantatges i promocions. Aquest estiu no cal que et limitis a mirar les històries dels altres. El carrer jove ha muntat plans amb preu especial perquè et posis en moda vacances de veritat. Per exemple, tens un parell d'escapades a l'Albert de Comarruga, deixant escat 3 dies i 2 nits del 31 de juliol al 2 d'agost, amb mitja pensió, caiac, paddle surf i bateig de vela per 91 euros amb el carrer jove sense carnet, 123. I si vols anar-hi tota la setmana, del 27 al 31 de juliol tens 5 dies i 4 nits per 147 euros amb el carrer jove. També mitja pensió i les activitats d'aigua, caiac, paddle surf i bateig de vela. Més música. Festival Porta Blau arriba a l'Escala i a Empúries del 3 de juliol al 8 d'agost amb propostes de música, teatre, poesia, literatura i molt més. Amb el carrer jove un 15% de descompte en entrades seleccionades. I per si el pla és fugir uns dies, a Motelius Club tens ofertes a més de 140.000 hotels i 10.000 destinacions arreu del món. Per tant, si encara no tens el carnet jove, fes-te'l. El carnet digital al mòbil, sempre amb tu. carretjove.cat, CaixaBank o Imagine. Registra-t'hi, podràs començar a gaudir dels descomptes, a més de tenir sempre el carnet digital al telèfon mòbil. S'ha colat la cançoneta de Marres, eh? Però no hi ha problema. Diuen, hola, Sergi, sóc l'Ivan López, des de Sant Joan de les Abadeses. Avui dimarts em podries posar la cançó Still Loving, de Quevedo i de la Ossa. Se la dedico a quatre persones molt importants. Vinga, per la Sílvia Murgou, l'Adrià Capdevila, Mario López i el Isan García. Una abraçada i fins demà. Adéu-siau. Vinga, ara sí, eh? Momentazo. Ara sí que és moment d'escoltar i compartir aquesta cançó.

0: Com dice. Bueno, ens diuen, hola, sóc la Sierra. M'agradaria que poséssiu Love o Maldat de Claren. Moltes gràcies. Doncs aquesta és la que ens ha pillat més a mà, la primera de Claren que ens ha ofert el sistema informàtic de programació aquí a FlaGMN, la que hem fet sonar, Love, concretament, que està molt bé i que va tenir un molt bon recorregut i que, curiosament, feia temps que heu sonat aquí a l'interactuar. Per tant, que ni pintada, vale? Quart en punt de vuit, què tal, com esteu? Com ho porteu? A banda de la calor i tot allò, que ja se sap més que perfectament, que és el que toca, toca, toca. Faltaria, només faltaria. Avui faltava els professionals en aquesta matèria que deien que és especialment dolent el canvi de temperatura quan surt d'algun lloc amb l'aire condicionat al carrer, diguéssim. Que aquella espitxada, diguéssim, de diferència de temperatura pel cos suposa la mort de seguida. Per tant, cuidao, eh? I després d'aquest savi consell que no venia a cuento de res, hola.
1: Hola, bon dia, Sergi, Domena, què tal?
0: Bé.
1: Soc en Gusti, de Santa Coloma de Farners. Avui m'agradaria la cançó del Levels.
0: Levels.
1: De Vinci.
0: Ah,
1: i dedicar-li a la meva cunyada, que ha tingut un nen preciós.
0: Ah, molt bé.
1: Preciós, jo no en tinc, però bueno. Estic practicant per fer-ne, eh?
0: Això està bé.
1: I també li vull dedicar a l'Alberto Médico, el meu millor amic. Vale?
0: Molt bé.
1: Gràcies. Apunta-me les entrades, sisplau, a veure si me toca. Va.
0: Apuntadíssim.
1: Gràcies. Dios.
0: Moltes gràcies i que ho continuïs intentant, eh? Que és el més divertit, en definitiva. A més. Felicitats a la cunyada.

0: Dimarts l'Interactua.
1: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
2: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
1: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:45 fins a 12:45, arriba el Flash Fitness de Flash FM al segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
2: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
3: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
4: Jo no puc treure'm del cap això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar alarma es dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Tinto de verano, Don Simón.
7: Tinto de verano, Don Simón. És tu momento. Simón.
6: Y ahora, prueba el blanco de verano, Don Simón.
8: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
11: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8.
12: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el jazz al carrer i, per primera vegada, el cinema jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
13: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
14: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
15: Aquest estiu viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
16: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
1: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
0: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
1: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
17: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Aquesta és, sense cap mena de dubte, una de les cançons d'aquest estiu. Deriva ben clar que me do con la idea. Va, estic convençut, eh? Vindria a ser el Georgie Dan de les noves generacions. Georgie Dan, que probablement molts no sabran ni el que els estic parlant, depèn la que tinguin, però bueno. Un senyor especialista en fer cançons d'estiu. Bàsicament, sortia a l'estiu i desapareixia després. Hola, bona tarda, Sergi, què tal? Com va el dimarts? Aquí s'obriria una altra tertúlia, eh? Entre els fans del dilluns i dels dimarts, en fi. Diu, voldria demanar la graciosa de Quevedo, se la vull dedicar a la meva parella Glòria i al meu nano Enzo. Apunta'ns pel sorteig del Cunit Music Festival, sisplau, moltes gràcies. Doncs vinga, apuntadíssims. Tinc 10 entrades, per tant, són moltes oportunitats, eh? 5 dobles, en definitiva. El sorteig entre tots aquells interessats abans d'acabar el programa d'avui. Hola.
1: Hola, Sergi. Somos Marina y Ángeles, de Sabadell. Lo primero de todo, felicitarte por ser la emisora número uno, Flash FM.
0: Vamos.
1: Tú el mejor locutor, eso por supuesto.
0: ¿En serio?
1: Y todo el equipo.
0: A ver si me lo voy a creer.
1: Y bueno, la canción que nos gustaría pedirte es la de Blessings, de Calvin Harris. Te la dedicamos a ti, a Pili de Lleida, Jordi de Sant Cugat y Laura de la Mella.
0: Molt bé.
1: Y agradecerle su dedicatoria del viernes. Uh-huh. Es verdad que esa canción nos encanta.
0: Molt bé.
1: Muchísimas gracias, Sergi. Un besito.
0: A vosaltres.
1: Hasta mañana.
0: Adéu-siau, un petó ben gran. Som-hi.

0: matí, beneït, família. Ens diuen, què és el que ens diuen? Ens veiem per aquí, si no m'equivoco.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Avui volia demanar, sisplau, la reina de Lola Índigo.
0: Està molt bé.
1: Adéu, bona tarda, flagero.
0: Adéu, estimada, que tinguis bona tarda també, eh? Com sempre, un lujazo escoltar-te aquí a l'Interactua. Va, que de seguida farem el sorteig entre els missatges interessats en les entrades que posàvem a la vostra disposició i que pugueu guanyar directament per anar al festival aquest, el Good Music Festival. Si us agrada el rap, el trap, el hip-hop i el reggaeton, és el vostre festival, sense cap mena de dubte. De seguida també estan preparats, van deixar preparats els també líders a la seva franja horària a la ràdio musical catalana, que són en Miquel González i el Tomàs Poal, un altre... Una altra història sense explicació, digna de un programa d'aquests del tio, aquell del Quarto Milenni. Podíeu treure, allò, ja. Hola, sóc la Patrícia. Diu, moltes gràcies i em presteu atenció. Mira, tota la del món. Alguna cançó de Batllí, el que no sigui Choque? Vale, ja l'estic canviant, si de cas. Se la dedico al Carlos, diu, que va conduint el pare de la meva filla i la millor persona del món. Diu, t'estima Pipilita. Moltes gràcies, doncs, a tu i a tothom, família. Que vagi bé, hidrateu-vos i aneu a la recerca dels refugis climàtics més propers sempre que sigui necessari. Serà fins demà. Per cert, molta gràcia a tothom per les audiències, eh? Avui dormirem tranquils, per primer cop a la vida. O no. Allà happy hour, avui.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Balla tot el dia, balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, Urban House,
1: Flash.
0: Ets dels nostres. Flash FM. Són les 8.

0: arribat el teu moment.
1: Va, va, va.
0: A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Són les 8 en punt del vespre i comença una nova edició del Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, bona tarda a tu i a tota l'audiència. Et noto content avui, eh?
1: Sí.
2: Déu-n'hi-do.
1: Avui comencem el dimarts molt, molt contents amb una molt bona notícia.
2: Què ha passat?
1: No saps el que ha passat?
2: No, ni puta idea.
1: No saps el que ha passat?
2: No tinc ni idea.
1: I és que... El Flash Urban és líder d'audiència de totes les ràdios musicals a Catalunya, nena!
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, coño!
1: 42.000 persones ens escolten cada dia de 8 a 11 i som líders de la ràdio musical de Catalunya, nen.
2: Home, molt bé, això. Sobretot, merci a la gent que està a l'altra banda.
1: Sí.
2: Doncs això, per trucar-nos, per escoltar-nos
1: sí.
2: I per ser la puta hòstia, ja està.
1: I per escoltar-nos cada dia, per trucar-nos, per estimar-nos.
2: Bé.
1: Per regalar-nos menjar i sopar, que a vegades porteu sopar.
2: Jo crec que gràcies a això som líders, o sigui, no deixeu de fer-ho, eh?
1: Sí, sí.
2: No deixeu de fer-ho.
1: Per explicar-nos els vostres problemes sexuals.
2: Bé,
1: quan
2: per insultar-nos també, quan cagueu.
1: Està boig. És que clar, aquest era el secret.
2: Quan ens denuncieu.
1: Quan ens denuncieu.
2: Molt bé, quan ens denuncien.
1: Que bé, que bé. Bueno, doncs avui també tenim un altre programa com aquest tenim avui, però avui encara més contents que ahir, perquè avui sabem que sou molts més els que ens escolteu durant les 3 hores, vale?
2: Bravíssimo, merci a tots, cabrons.
1: I avui volem històries d'aeroport.
2: Bé.
1: Sí, ara que ja la gent comença a viatjar perquè és estiu i tothom va amunt i avall,
2: vale.
1: Volem que ens expliqueu anècdotes, putades o coses ràndoms que us hagin passat a dintre dels aeroports.
2: Exacte, doncs per exemple, si heu perdut un vol, si us han cobrat coses que no us tocava pagar, si us han robat, si heu robat vosaltres, jo què sé, qualsevol merda.
1: Qualsevol cosa que us hagi passat a dintre d'un aeroport i que podeu explicar en directe aquí al Flash Urban o fins i tot que us heu enamorat.
2: Hòstia, doncs mira, eh?
1: Heavy.
2: O que heu fet amistats, també. Hi ha molta gent que viatja sola, que de sobte als avions o a la sala d'espera, cuidau.
1: O gent que ha dormit més d'una nit a dintre d'un aeroport per culpa de les aerolínies, que també pot passar.
2: Saps que va haver un tio que va viure molts anys a un aeroport?
1: Dios!
2: Ho explicarem després.
1: Dios! Doncs ja podeu començar a trucar.
0: 93 545 68 68.
1: Aquest és el telèfon de la ràdio i si voleu també podeu demanar bromes telefòniques.
2: A través del nostre número de WhatsApp, el número del Flash Urban és el 699 69 69 69.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: Donem-li canya, no?
2: Vámonos.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: És el Gordo, amb això que es diu Loco Loco.
1: El germà del Flaco.
0: Ah, sí?
1: No.
0: Dios! Les 8 de la tarda, 5 minuts. Històries d'aeroports que volem avui al Flash Urban.
2: 93 545 6868.
0: A veure quines històries sortiran avui, eh?
1: Home, jo tinc ganes d'escoltar de tot, eh? Coses nazis, coses bèsties.
0: El que et doni la gana, que t'hagi passat a dintre d'un aeroport. 93-545-6868. Aquest és el telèfon del Flash Urban. Ja està.
1: I fins i tot lavabos d'aeroport, eh?
0: Dios, és que els lavabos d'aeroport o poden estar molt nets o poden estar molt bruts.
1: I depèn de l'aeroport, eh? He de dir que, per exemple, el de Barcelona, que és bastant important aquí a Catalunya, tal, deixa molt a desitjar, eh? Els lavabos, cuidao.
0: Hòstia, tiesos, tiesos, eh?
1: Tiesinis.
0: Sí. Pues vinga, va, ja estem disposats a agafar les vostres trucades.
2: 93 545 68 68.
0: I si hi ha alguna parella que ens estigui escoltant que s'han conegut en un viatge dintre d'un aeroport, que també ens ho expliquin, sisplau, eh?
1: Home, per favor, volem saber-ho tot.
0: Clar. Clar, imagina't a fer un quiqui dintre d'un aeroport. Tens temps? Bueno, clar, si has d'esperar un avió durant moltes hores...
1: Tu i jo tenim un company de feina, que no puc dir el nom, evidentment, que ha follat a un avió.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: I no puc dir el nom. Amb una exparella ho va fer.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí,
0: a dintre
1: sí,
0: d'un avió?
1: Sí, sí, sí.
0: Dios!
1: Sí, molt heavy.
0: Ara jo vull saber qui és. Vaya bomba!
1: Vaya bomba.
0: Ah, sí?
2: 93 545 68 68.
0: Potser la gent no té cap història dintre els aeroports, saps? No sé.
1: Sí, home, sí, ara començaran a trucar.
0: Tu creus?
1: Sí, home, sí, a la que comencen a trucar, ja veuràs, eh? Fins i tot pot ser, jo què sé, el transfer d'un aeroport, amb un tren o, jo què sé, amb vols perduts, que hi ha molta gent que ha perdut el vol, eh?
0: Sí.
1: És una putada.
0: Sí, sí. Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Hola, Arnau.
0: Oh. Arnau, des d'on ens truques?
3: Des de... Arenys.
0: Molt bé, Arnau, què t'ha passat a tu en un aeroport?
3: Pues que una vegada vaig agafar una maleta que era molt semblant a la meva i em la vaig portar.
0: Dios! Hòstia,
1: no fotis, en sèrio?
3: Sí, fins que la meva mare em va dir que... Fins que aquesta, la meva mare em va dir que aquesta maleta no era nostra.
1: Clar, va dir, escolta, nen, que aquí hi ha biquinis, això no és teu.
3: Què?
1: Va dir, aquí hi ha sostenidors, això no és teu, saps o no?
3: Sí.
0: Perquè tu vas acabar obrint la maleta, Arnau?
3: Sí.
0: I què vas veure dintre d'aquella maleta, tio?
3: Sí, roba de noia.
0: Roba de noia, sí que hi havia sostens, sí.
1: A veure, Arnau, digue'ns la veritat. Te la vas provar, que sí?
0: Ah.
3: Què?
1: Te la vas provar, la roba de tia, que sí?
3: No.
0: Sí, no,
1: Arnau,
0: segur.
1: Sabem que t'agrada vestir com les ties, no passa res. És normal, no passa res. És un canvi.
3: N'hi va veure una bragueta vermella.
0: Dios! Ah, sí?
1: Per favor.
0: I te la vas posar al cap?
3: No.
0: No?
1: Com a Sitxan, eh?
0: Sí, clar. Ah! I la teva maleta on estava, Arnau?
3: Què?
0: On estava la teva maleta?
1: Està sordo, aquest nen.
3: Al cotxe.
0: Estava al cotxe. Ja l'havien agafat els teus pares?
1: Arnau?
3: Sí, ja estàvem pujant a l'aeroport. O sigui, estàvem ja sortint de l'aeroport.
0: Ah, va.
1: Ha dit pujant. És que he sentit follant. Dic, mare meva, Arnau, els teus pares.
0: No!
1: No, no, jo he de dir que la inseguretat de la maleta és molt heavy als aeroports,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: jo
0: sí.
1: He d'anar molt ràpid a agafar la maleta perquè m'imagino que la gent me la vol robar. I no tinc res
3: no,
1: de valor, eh?
3: Era del cotxe del costat.
0: Era el cotxe del costat, vale, vale. Bueno, pues molt bé, Arnau, ja tens una anècdota per explicar algun dia al Flash Urban.
1: Els teus nets.
3: Vale.
0: Adéu, maco, que vagi bé.
1: Vinga, xaval.
3: Vinga, Flash Urban!
0: Vamos!
1: Ara!
0: Adéu, Arnau!
2: 93 545 68 68.
0: És el que volem avui, històries ràndoms que us hagin passat a dintre d'un aeroport. Com, per exemple, l'Arnau, que va agafar una maleta i va obrir i hi havia, pues, braguetes, saps?
1: Sí, vinga. Mare meva, mare meva.
0: Per favor.
1: Hòstia, i hi ha vegades que et perden la maleta, eh?
0: Dios.
1: És una putada, això.
0: Gorda, i què fas, gorda, sense maleta, després?
1: Bueno, en principi t'arriben uns dies, depenent d'on estiguis, te l'envien, però si no, t'han d'indemnitzar.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Collons, amb molta pasta.
1: Depèn del que tinguis. Jo m'ho inventaria tot, tinc de tot.
0: Hola, bona tarda. Hola.
4: Ui. Hola, bona.
0: Hola, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Com et dius?
4: A veure, jo t'explico.
0: Com et dius?
4: Jo... trobar l'amor de la meva vida a l'aeroport.
1: Però ens pots dir el teu nom?
0: Però com et dius?
4: Ah, sí, Najima.
0: Najima, pots baixar el volum de la ràdio, sisplau, Najima?
4: Sí, ja està, ja està.
0: Pues no ho sembla, eh? Bueno, vas trobar l'amor de la teva vida en un aeroport.
4: I tant, sí, sí.
1: Vale, i explica'ns el context.
4: francès, ens vam trobar, vam fer-ho a mirades, bueno, de tot, i ara portem 3 anys casats.
0: Najima, què estàs fent amb el telèfon, tia?
1: Najima, l'estàs traient per la finestra o què collons fots?
0: Pots parlar sense els mans lliures o alguna cosa, sisplau? Perfecte. Bueno, tampoc t'enfadis, tia, saps? Veure, tampoc t'enfadis. Najima.
1: Vaya borde la Najima, eh?
0: Per favor.
1: Déu-n'hi-do. Va trobar la menjar a part.
0: Va trobar la mort de la seva vida a l'aeroport i ara va de sobrada, la senyora, saps?
1: No, no, i amb nosaltres ha trobat la mort de la seva vida.
0: Però totalment, eh?
1: No, vaya drama banal.
0: Molt heavy, Najima.
2: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93 545 6868.

0: 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Hands Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
3: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
2: Aquest estiu, sandàlies Skechers Hands Free Slippins.
4: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
5: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
6: Flash! Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon.
7: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
8: 86-22-88.
9: Departament comercial del grup Flash Andorra.
10: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i...

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Us truco tornant de l'aeroport. Torno d'Ibiza just i estic aquí al cotxe amb la meva parella i la meva cunyada.
3: I ho heu fet a Ibiza, a festa?
2: Home, una ratlla entre pit i espatlla i ja està.
3: Tu ho has fet aquests dies a Ibiza?
4: Déu meu.
5: Clar, ara entenc per què li diuen la Illa Blanca a Ibiza. Clar, tot de cop.
1: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Ryan Castro i el Capo, la Villa, el Flash Urba. Va, que agafem un vol, va.
1: Pasajeros con vuelo destino a Ibiza F437. Último aviso, por favor.
0: Gràcies.
2: Sóc azafata, eh?
0: Ja ho veig, ja.
2: Has visto mi mini, com me queda?
0: Estàs molt sexy.
2: Vapor, molt masclista.
3: 93 545 68 68.
0: Te den por culo.
2: Que broma, ojalá tu.
0: Vale, que busquem històries d'aeroports, que sí, sí, no, és que no estic a favor del que acabes de dir.
2: Tens tota la raó.
0: No estic a favor.
2: Tens tota la raó.
0: Perquè si hi ha algú masclista, ets tu, saps? No, és veritat. Tens pla per al dissabte a la nit?
2: Doncs mira, la veritat és que no, encara no.
0: Doncs sí, tens un programa, però bueno.
2: Ah, és veritat. No aniré a Ripollet, per casualitat?
0: No.
2: Ah, on vaig?
0: Esparreguera.
2: Dios, igual de guapo.
0: La gran festa de Flash FM. A les carpes LTN pugen de nivell amb l'Héctor Ortega des de la cabina, una sessió que promet fer història.
2: Déu-n'hi-do, l'Héctor. No pararà?
0: Molt heavy. Compra l'entrada anticipada a ltndisco.com i assegura't el lloc, perquè potser no tens lloc.
2: Sí, així que corre, que si no s'escolten les entrades, ja sabeu, eh? Carpes LTN, sessió de lector, guapíssim.
0: I a més pots aconseguir la nova samarreta de Flash FM, que és nova.
2: En sèrio?
0: Sí, no l'he vista, però veu que és nova.
2: Està guapa, eh?
0: Ah, sí?
2: Jo tampoc l'he vista, veu que sí.
0: Flash FM arriba a Esparreguera, a Carpes LTN, aquest dissabte! Que alegria, que alborota!
3: 93 545 68 68.
0: És el telèfon perquè ens expliquis ara mateix alguna història dintre d'un aeroport.
2: Relacionada amb aeroports, exacte.
0: Clar, us han robat mai a dintre l'aeroport?
2: Clar, hi ha molts vídeos a Twitter de gent que ho intenta, eh?
0: Heavy, eh?
2: Molt bèstia.
0: Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Com et dius, guapa?
2: Ara meva.
4: Me dic Enriqueta, però me diuen Enric.
0: Henry.
2: Henry, com el jugador Henry. De futbol. Thierry Henry.
0: Henry, carinyo, des d'on ens truques?
4: Te vaig explicar què m'ha passat.
0: Bueno, què t'ha passat? A veure.
2: Energia,
4: mira, jo soc de les Terres de l'Ebre.
0: No, sí, ja.
4: Vale?
0: Sí.
2: No es nota.
4: Mira, m'he negat a mi.
0: Henry, per favor,
2: pots deixar
0: Henry.
2: Els porros? Me cago en la puta.
0: Què t'ha passat, tia?
4: A veure, m'he anat a Ibiza en un amic.
0: Mm. Vale. Te l'has follat.
4: I saps què ha passat?
0: Què?
4: Vaig reservar un apartament per la Airbnb, o com se digui.
2: Mm. Sí.
4: I m'han estafat, i estic al carrer.
0: Què dius?
4: Sí,
0: però ara mateix ens estàs escoltant des d'ahir.
4: L'apartament està llogat, jo estic al carrer. I porto la maleta, el meu biquini, el meu tanga brasileño, i estic al carrer. Però, ara jo què faig?
0: Però, Henry, tu ara mateix estàs a Ibiza.
4: Claro, però sense apartament. Dis-me tu ara jo què faig.
2: A veure, Enriqueta, quants anys tens tu?
4: Jo, los que tu vulguis.
2: No, a veure, no em tiris la canya, coño, que t'estic fent una pregunta normal.
4: No, no, no. Ne tinc 31.
0: 31 anys.
2: 31 anys, vale.
0: I ara mateix t'has quedat sense apartament a Ibiza.
2: Déu-n'hi-do.
4: Claro, ja estic aquí amb el meu amic i ara jo què faig?
2: Vale, però esteu els dos, no?
4: Sí, sí,
0: ja ha buscat un maromó que t'acabessis al seu hotel, saps?
2: Clar, o sigui, penseu
0: home,
2: que...
0: Però...
2: Oye, hi ha molta gent que segurament ens escolta des d'Eivissa amb l'estreaming.
0: Sí.
2: O sigui, que si algú té casa a Eivissa...
4: Que me busquen.
0: Vale, Enri, digues al teu Insta si algú d'Eivissa que tingui una casa per tu avui.
2: Claro.
4: Ui, esto se va de madre, eh?
0: Bueno, com tu creguis,
2: o sigui,
0: ja.
2: Perdona, ens truques demanant ajuda, et donem la resposta i ens m'envies a la merda, és que de debò.
4: No, home, no.
0: I doncs què vols que fem, Enri?
2: A veure, Enriqueta, què no, més?
4: No, pues contava la meva pena, el que m'ha passat.
0: La teva pena. I diners per comprar-te... Bueno, per comprar-te. Per llogar una habitació ara, no tens?
4: Sí, però claro, he perdut els diners de l'Airbnb.
0: Pues demana una reclamació, tia.
2: I vols que fem un crowdfunding? Me cago en la puta, eh? A Terres de l'Ebre no us arribi al cervell.
4: Me veuré una botella de vi a la vostra salut.
0: Molt bé.
2: Home.
0: Aquesta m'ha agradat més.
2: Aquí està bé. Ah, Enriqueta, un consell. Ves en compte que a Eivissa, si vas a segons quins restaurants, l'ampolla de vi no t'ho diuen i et cobren 80 euros, eh?
0: Què?
2: Has de vigilar.
0: Què dius?
4: Passaré la factura de l'Airbnb, no passa res.
0: Molt bé.
2: Us recomano que aneu a llocs així locals, que es vegi com ibissenc, saps o no? Més rotllo poble.
0: Jo aniria al supermercat i...
2: Xoriço i barra de pa, no?
0: I després aniria a la platja a veure la posta de sol amb el xoriço, la barra de pa i el vi, saps?
2: És molt maco, molt maco.
0: Bueno, Henry, tu mateixa, que vagi bé.
2: Sí, molta sort.
0: I de, a, avui vas a Ushuaia o a Hai o algun d'aquests?
2: Ah, clar, sortiu de festa.
4: Sí, algun puesto aniré.
0: Ah, però no tens entrada.
2: No, i la maleta a sobre.
0: Dios, la maleta.
4: Valor, la maleta, Déu. Tot. Jo ho tinc tot preparat per a l'ataque.
0: Molt bé, tia. Aquesta tia no li falta de res.
2: Home, té actitud, no, que és el que més importa, bueno, per aquests viatges.
4: Me falta l'apartament, però el més ho tinc.
0: Sembla que anava a dir droga. Dic.
2: No, això ja ho porta. No, no veus com parla?
0: No sé, ja. Bueno, Henry, un petó fins a Divisa. Que vagi bé.
4: Vale. Au,
0: adéu. Au, adéu. Vinga.
3: 93 545 68 68.
0: Bueno, històries d'aeroport, en aquest cas, històries de viatge.
2: De viatge també ens agraden, eh? Escolta, si...
0: On anem ara?
2: Ara diu una altra.
0: Ah.
1: Passajeros con destino Bilbao, por favor, puerta 4, último aviso de embarque. Ahora pasajeros con destino Porto, por favor, último embarque. Ahora pasajeros, me cago en mi puta madre, último...
0: Por favor!
3: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hòstia, però no tens accent de Lleida, tu, no?
2: Zero.
3: No sé, no sé.
1: Bueno, ah, ets romanès.
2: És romano?
3: Cubano.
2: Ah, cubano. Ah, vale, vale.
1: Prefiero a tu hermana, eh? Les cubanes m'encanten.
0: Oh. I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: És el Fercho amb això que es diu Luna, des del 2024 que sona aquesta aquí al Flash Urban, eh?
1: Mare meva, la lluna, la pruna, no? Para de sonar!
0: I atenció, anem a parar les màquines perquè anem a fer una broma telefònica!
1: Vinga, va molt atents, que l'explicació és força llarga. Diu, hola, us escric perquè m'agradaria proposar una broma

0: una asseguradora, que li cobrís aquells danys. Però, havent d'esperar el període de carència, que eren uns 15 o 18 dies, es va d'esperar aquest temps i després va trucar per donar el comunicat falsificant la data, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, el cas és que ens farem passar per aquesta asseguradora, vale? I li direm que ens ha enganyat i que li hem enxampat i que no hi haurà cap mena de retorn econòmic i que, de fet, haurà de pagar una multa molt alta.
1: Pobra senyora.
0: Bueno, s'ho ha guanyat.
1: Com es diu la senyora?
0: Sandra.
1: La Sandra. Segur que és adorable, la Sandra.
0: Vinga, Sandra.
1: Sandra, tia, agafa el telèfon.
2: Hola.
0: Hola, parlo amb la senyoreta Sandra.
2: Jo mateixa.
0: Què tal? Sóc en Josep Maria Peres. Et truco de l'asseguradora.
2: Ah, hola.
0: Vale, què tal? Escolta, mira, només per confirmar una coseta, a veure si te'n recordes o si tens a mà el tema del parte, et diré els quatre últims números, perquè no podem dir tot el número, per tema de seguretat, d'acord? Vale.
2: Espera, perquè... Sí. Espera, dona'm un segon, perquè sí que ho tinc apuntat i...
0: Vale, tranquil·la, Sandra.
2: I t'ho confirmo.
0: Vale, tranquil·la, tranquil·la, Sandra. Aquí estem per, vale, per sí. Ajudar. Vale. Per casualitat són el 8059?
2: Correcte.
0: Molt bé, perfecte. Doncs ara que ja estem una mica amb les cartes sobre la taula, m'agradaria que em fessis 5 cèntims de tot el que va passar i que em fes vostè un
2: vale.
0: Repàs ràpid, vale? Vinga.
2: Vale. Jo t'explico, jo estava dormint,
0: vale.
2: Eren, no sé, eren entre 5:45 de la matinada, aprox.
0: Déu-n'hi-do.
2: I de cop i volta estava sola a casa,
0: vale.
2: I vaig sentir un soroll, bueno, de que havia caigut alguna cosa, evidentment.
0: Un bon soroll, ben fort.
2: I llavors, sí, i llavors tot de vidres. Que jo tinc, clar, aquí al menjador tinc una llum, que és ventilador també.
0: Ah, d'aquestes pensava... que són traicioneres aquestes, eh? S'ha d'anar en compte amb aquestes. Vale, vale.
2: Doncs tinc una d'aquestes i el primer que vaig pensar és que, ostres, ja està, me'l vaig deixar encès i se m'ha despenjat.
0: Clar, la típica.
2: Doncs no.
0: Ah!
2: Està intacta.
0: Vale.
2: I em vaig, bueno, vaig venir corrents i vaig veure el moble que tenia penjat de dalt de tota la... Bueno, 13 anys que porto en aquest pis.
0: Vale. Tenia vostè un moble penjant, que era alguna
2: tenia
0: cosa
2: un...
0: tema artístic sí, o alguna cosa així, perquè els mobles van a terra, no?, per si de cas.
2: Tinc el moble de baix i aquest que va a la part de dalt,
0: vale.
2: Penjat a la paret.
0: Vale.
2: Vale. I no sé si de la calor o del que sigui, bueno, tinc les fustes i tot, no sé si és que s'han donat de sí amb el temps o el què, però se'm va caure tot avall, tota sí. la vestida de la meva...
0: Senyoreta Sandra, perdoni, eh? Vostè m'està dient sí. Que el moble de sobte va tenir calor i va caure.
2: Dic jo, eh? Jo t'he dit la calor perquè he fet més fotos, perquè, clar...
0: Clar, jo és que he sentit en persones... Una... En persones he sentit un cop de calor, però, clar, que un moble tingui un cop de calor...
2: No, jo t'estic dient perquè el veig com inflat. No, jo no hi entenc, d'això.
0: Vostè veu més. Bufat el moble de fusta, oi?
2: Bueno, bufat, el veig com escardat.
0: Ja.
2: I, evidentment, a la part on estava agafat a la paret,
0: vale.
2: Pues, suposo que de mateix arrencar-se el que sigui...
0: Ja,
2: doncs,
0: ja. No, déu-n'hi-do.
2: Clar, vale. Està bufat això, suposo.
0: Aleshores, arrel d'aquesta catàstrofe, per posar-li un nom, sí. va fer un cop a un televisor, no? Que segons vostè
2: sí, va caure perquè entre aquest moble i el que tinc a baix tenia el televisor.
0: Déu-n'hi-do. I quin valor tenia el televisor? M'ho pot recordar vostè?
2: Sí, 3.199. Em va costar fa 4 anys.
0: 3.199, un televisor. Sí. Quin model era, exactament?
2: Un Sony de 77 polzades, un OLED o alguna cosa així.
0: OLED. Sí. Olé, va dir el moble quan va caure, olé, perquè mare meva, quin cop.
2: Sí, sí,
0: clar.
2: Sí.
0: I vostè veu normal posar un televisor d'aquestes facultats entre dos mobles, de forma molt temerària?
2: Home, jo, mira, amb l'edat que tinc mai se m'ha despenjat el moble de dalt, mai.
0: Sempre hi ha
2: jo que havia de pensar que se m'havia de caure
0: vale.
2: I...
0: Vale. I vostè ens va fer un comunicat...
2: I ja et dic, vull dir que, a més a més, sí, aquest sí. Moble porta 13 anys penjat.
0: Et noto nerviosa, Sandra. No sé si m'estàs intentant ocultar alguna cosa o què passa, però et noto una mica nerviosa.
2: No, estic nerviosa perquè m'estàs alterant, com si jo t'estigués defraudant amb alguna
0: cosa. No, jo només t'estic preguntes.
2: No?
0: Aquesta és la nostra feina. Aquesta és la nostra
2: vale,
0: feina.
2: Ah, doncs vale, si jo et responc tot.
0: Vale.
2: Si jo no tinc cap problema.
0: Vale. Bueno... Hi ha un problema que t'he de comunicar, vale, als meus companys.
2: Bueno,
0: en quant al tema de la contractació, primer de tot crec que ens has enganyat amb el preu del

0: televisor, cosa que no ens agrada.
1: Està la factura, eh? Us vaig enviar la factura.
0: Sí. Ja, jo ara mateix vaig al, a on sigui i també puc elaborar un preu inventat. Això, ostres, sisplau.
1: Com m'has dit el teu nom, perdona?
0: Ja te l'he dit abans i no te l'he de repetir.
1: Pues t'agrairia, bueno, que me'l repetissis per Josep... saber amb qui, per dirigir-me a tu.
0: Josep Maria Peres.
1: Vale. Doncs Josep Maria, entén que jo aquest televisor que tenia aquí, sí, ni molt menys he fet res, o sigui, a més, la que més perjudicada sóc jo, ja t'ho dic.
0: Vale.
1: I en cap moment ni he volgut fer cap, no sé com dir-ho, cap...
0: manipulació, no sé, o alteració del que és la realitat, sí, del preu del televisor.
1: Per exemple.
0: Vale.
1: I més amb una factura del MediaMarkt, que si voleu, que inclús la podeu demanar del seu moment, perquè et puc dir la data exacta.
0: Vale. Ok.
1: És que no puc dir una altra cosa.
0: No, si tu pots dir missa, però hi ha una investigació, hi ha un treball de camp, hi ha un equip que es dedica estrictament a això, i clar, t'hem enxampat i no ens agrada quan passa això. I no ens agrada gens, de fet.
1: A mi no m'heu enxampat perquè jo t'estic dient la veritat. I si no ho creieu...
0: Una veritat una mica falsa, t'he de dir. Una veritat una mica falsa, vale?
1: Bueno, si tu creus així, Josep Maria, ha estat a la teva paraula contra la meva.
0: Vale. Bueno, si vols portar-ho als advocats, jo encantat, eh? Però les de perdre...
1: Bueno,
0: Les de perdre les tens tu.
1: No, si jo ja he perdut. Jo ja he perdut més del que et penses.
0: Doncs encara més, Sandra. Encara, bueno, més, i no m'agradaria, perquè no se la veu una mala persona, una mica mentidera sí, però mala persona no.
1: No soc ni mentidera, vale, però bueno.
0: Saps qui és molt mentidera?
1: No pots
0: saps corroborar. Saps qui és molt mentidera? La teva filla Enola, perquè t'ha demanat una broma. Estàs a Flash FM!
2: Sandra, estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM, Sandra.
1: Ai, Enola.
2: Ens ho has explicat tot, eh? El que va passar amb el moble penjat, eh? Per favor.
0: Però tot.
1: I bueno. Ai, la Enola quan l'enganxi.
2: T'està escoltant ara mateix per la ràdio, la Enola.
0: Sí, Sandra, no et preocupis, que com has pogut escoltar, no sé si te'n recordes, no hem donat ni els teus cognoms, ni hem dit el nom de l'asseguradora massa cops ni res, perquè no t'enxampin de veritat.
1: Feu un bon treball, la veritat.
0: Ah, sí?
1: Un molt bon treball.
2: Bueno, menys mal, gràcies, Sandra.
0: Merci, ara ens anunciarà, ja veuràs.
1: No, home, no. Que tot acabi així d'en riure.
0: Ara!
2: Molt bé, la Sandra.
0: Ojo, no me l'emporti de canyes aquesta nit. Va.
2: Va, guapa, un petó.
1: Que grans, molt grans, molt grans.
2: Que vagi bé, un petó també per la teva filla.
0: Gràcies, Sandra. Adéu.
2: Va, que són les 9.
0: Vámonos, a dormir.
2: Ens han d'anar a dormir.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.

0: els nens i les nenes ja no poden trucar al Flash Urban.
1: No.
0: Però sí que poden escoltar-lo.
1: Ara.
0: Bé. Ja està. Vale?
1: Els pares poden trucar per això.
0: Això sí.
1: Sí.
0: Els pares sí. Avui que preguntem, estem buscant històries d'aeroport. Si mai us heu enamorat, si, bueno, si us han robat a l'aeroport...
1: Sí, o
0: si
1: putades vàries.
0: Bueno, qualsevol cosa, vale? De seguida, abans, però, Quevedo i Elvis Crespo, amb la Graciosa.
2: Ah, ah. De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Aquesta sí, la graciosa del Quevedo i Elvis Crespo.
1: El vaipo, sí, el chiquillo.
0: Sobre. Avui que estem buscant històries d'aeroports, que ens pots trucar ara mateix, va.
2: 93-545-6868.
0: A veure si mai us han robat a l'aeroport, si us heu enamorat. Bueno, o abans, ens han explicat també històries de motxilles perdudes.
1: De motxilles perdudes, exacte, que és un agòbio heavy, eh? I que tothom sempre va el primer a la cinta de les maletes, perquè és que si no és un drama absolut.
0: Clar, per això sempre has de pujar la maleta dalt, a l'avió.
1: Sí, ja en comptes està. De facturar, saps? La portes amb tu, equipaje ja mano, ja toma por culo.
0: Hola. Adéu, oh, que vagi no, bé. No. Vinga, va, truca'ns ara, 935456868. Hola, bona tarda.
3: Què passa, cabres?
0: Hombre,
1: Lola Lolita, què passa?
0: El Lolo.
3: Pues mira, avui m'heu fet content.
0: Per què, Lolo?
3: Truco per felicitar-vos.
1: No jodes, sí.
3: Sí, perquè la noia del Vinted... Mm? Le anava a dir que fos Messi amb dos segurates i heu rectificat.
0: Ah, vale. Hem dit sense seguretat.
3: No, dos goril·les, no ho he especificat.
0: Ah, vale.
3: No heu dit segurates.
1: Jo he dit goril·les, que és pitjor,
0: sí,
1: encara.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí, però no parlàveu de seguretat ja.
1: Tens raó, Lolo. Bueno, però tu tens història... Tu tens història d'aeroport o no?
3: Jo no he pujat ni amb avió ni amb bar.
0: No! Quants anys tens, no? Lolo?
3: 39.
0: Tens 39 anys i mai has pujat ni en un avió ni en un barco.
3: En un vaixer, no.
0: I però, per què?
3: Amb avioneta, sí. No, i l'he pilotat jo i tot.
0: Ah, no,
3: però amb barco, amb el que és avió.
0: Per tant, no et fa por volar, perquè si has conduït una avioneta, no és aquest el motiu.
3: No ha sigut el motiu, però no ha donat l'oportunitat encara de sortir d'Espanya.
1: Mm-hmm. Però, clar, explica'ns el motiu, per què no has volgut, o perquè, clar, ets un criminal de guerra que no pot sortir del país, no?
3: No, perquè no he volgut. Jo penso que primer he de veure tot el que hi ha a Espanya, que hi ha moltes coses boniques que veure.
0: Ja, però, per exemple, les Balears o les Canàries, no has volgut anar mai?
1: Déu-n'hi-do, Lolo.
3: Bueno, sí, però no sé si ho tens l'oportunitat.
0: Vale.
1: Oye, pues ja et portarem algun dia a Eivissa i anem a Ushuaia junts, eh?
0: Exacte. Ah,
3: home, això que sé quan vulgueu.
0: Doncs pues molt bé. Lolo, si mai agafes un avió, ens expliques què tal la teva primera experiència, vale?
3: Vinga, perfecte.
1: Adéu, Loli.
0: Adéu, Lolo.
3: Bona nit.
0: Adéu.
2: 93-545-6868.
0: Hola, bona nit. Hola?
1: Ei.
0: Hola, bona nit, no? Hi ha algú, però no contesta.
1: Hi ha algú aquí callat, eh? Hola?
0: Doncs pues no, ja el pengem. I ja està. Avui que estem buscant aquestes històries perquè ara la gent ja se'n va de viatge. I ara la gent ja se'n va amunt i avall. Molt bé.
1: Ja comencen les vacances i, per tant, comencen les hores intempestives a aeroports que, fa mandra pensar-ho quan has de fer escala i quan has de fer coses, eh? Mare meva. Doncs
0: pues sí, la veritat és que sí. Bueno, ja que no truca ningú, anem a escoltar la Shakira.
1: Tancam.
0: Dai.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: Estem tots enganxadíssims amb el Mundial i també amb les cançons de la Shakira, Dai Dai.
1: Hòstia, jo he de dir, admeto que odiava la cançó i ara m'agrada molt, tio.
0: I ara t'agrada la cançó, eh?
1: Molt.
0: I la Shakira també?
1: No, la Shakira no...
0: No?
1: No, mai he estat d'aquestes persones que... Hi ha d'altres que molt, eh? D'altres que dius, hòstia... Pasajeros con destino a Colombia, por favor, recuerden tirar toda la cocaína antes de subirse al avión.
0: ¡Dios!
1: O consumirla en el baño, preferentemente.
0: ¡No!
1: Era broma, no lo hagáis.
0: Venga, molt bé. Gràcies, Tomàs.
1: No, de res, a tu.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: I és que avui volem aquestes històries que us han passat a l'aeroport a través del 93-545-68-68 i em fa molta ràbia perquè ningú s'ha enamorat encara.
1: Encara no hi ha històries d'amor?
0: Encara no.
1: Cago en la leche.
0: No, encara no. I ens acaben de penjar.
1: I si no és d'amor, escolta, si són sexuals fins i tot també ens mola, eh?
0: Clar, clar, no, no. Si
1: és... Un casquete allà al costat del Panson Company.
0: Dios!
1: Enrique Tomàs.
0: Sí, sempre hi ha molts Enrique Tomàs als aeroports.
1: Coño, i tenen les màquines aquestes.
0: Ah, sí?
1: Les màquines que semblen... Bueno, de vending.
0: De vending.
1: I tenen allà el bocata, los Tomasitos. Però
0: està boníssim, allò, eh? Sí. Dios. Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Com et dius?
3: Adri.
0: Hola, Adri. Des d'on ens truques?
3: Soc de Tarragona.
0: Adri, què t'ha passat tu a l'aeroport, tio?
3: Bueno, això fa ja uns anyets que vam fer una putada amb un col·lega que es casava i el volíem portar de viatge.
0: Dios.
1: Vale.
3: I el vam vestir de dona, o sigui, amb una peluca el vam vestir de dona perquè estava dormint i li vam enganxar la peluca amb pegament.
1: No. Ah, hijos no. De puta.
0: No.
1: És que els comiats de solter no és per celebrar, és per fotre l'amic. No. Són uns cabrons els col·legues sempre, eh?
0: I el pobre home quan es fa despertar, què?
3: La veritat és que sí, però el millor i de tot que el vam enviar amb un avió, li vam pagar tot el viatge. El vam enviar sense DNI, sense passaport i sense res.
1: Però veu anar amb ell o no, almenys?
3: No, el vam deixar sol. Vam agafar, el vam deixar a l'aeroport i vam marxar nosaltres amb el cotxe.
0: Que dolents!
1: Sou bastant fills de puta, no?
3: Quan ell ja... O sea, no tindré ninguna documentació, no podien verificar el seu viatge.
0: Per tant, no va poder agafar l'avió, doncs?
3: Sí, perquè el vam anar nosaltres a ajudar després. Clar, aleshores el vam anar nosaltres a ajudar.
1: I on anàveu de viatge, en principi?
3: Bueno, anava cap a Venècia.
0: Cap a Venècia. Però va anar sol, doncs?
3: No, clar, i la seva dona estava allà, ja li van pagar amb ella.
0: Ah, vale, la dona ja l'estava esperant a Venècia.
1: Ah,
3: claro, però la putada era per ell, no per ella.
1: I la perruca?
3: Ah, la perruca ja se la va treure ell, amb la seva paciència. Ah,
0: per favor, vale. Amb superglú, Dios!
1: Joder.
3: Amb superglú no, era un pegament d'aquells que aleshores es podia treure, però va estar unes quantes hores.
1: Ah, sí, va estar hores?
3: Claro.
0: O sigui, durant el vol, quan estava l'avió volant, estava amb la perruca.
3: Exactament.
0: Pobre home.
1: Això em recorda, un dia hem de fer programa només preguntant coses de comiats de solter o soltera, eh?
0: Ui, poden sortir moltes coses.
1: Poden sortir putades i guarrades heavy, eh?
0: I cuernos.
1: Uf, i cuernos. Ui.
3: Seria heavy.
0: Molt bé.
3: Seria molt heavy, la veritat que sí.
0: Molt bé, Adri, moltes gràcies, tio.
3: Capa, adéu.
1: Vinga, xaval.
0: Vinga, va, volem històries aquestes que us han passat de viatge als aeroports. Bueno, doncs mira, putadetes com aquesta també estan bé, no?
1: Home, realment, també ens interessa molt.
0: I si voleu demanar una broma telefònica, ens podeu enviar un WhatsApp ara mateix, que és aquest el número 1.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: I a veure si tenim més bromes per avui.
1: Vinga, vamos.
0: 699-69-69-69.
2: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93-545-6868.

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Escolta, que vaig amb la meva neboda Blau.
2: A Blau, què és
1: que
2: això?
1: Que hem anat a sopar. Blau, Blau. Ah, bueno, sí, no?
3: Pots deixar de dir Blau? Què és Blau, coño?
2: Digues el que és, tia.
4: És un nom.
2: Sí, però el nom de què? Una discoteca, un restaurant, un hotel?
1: Bueno, és en català Blau, azul, en castellano.
2: Per favor.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: La Bizarrap Music Sessions número 52 amb el Quevedo.
1: Bon tema, hem de dir. Molt bon tema.
0: Queda't aquí, queda't al Flash Urban i ens expliques històries que t'hagin passat en un aeroport.
1: Estem a l'espera de bones anècdotes que ens vulgueu explicar al 935456868, el nostre número de telèfon.
0: Què t'ha passat en un aeroport? Ho has passat bé o ho has passat malament? A veure.
2: Truca'ns ara.
3: Volem saber-ho.
2: 935456868.
0: Volem saber-ho tu. Vols saber-ho tot, Tomàs?
1: Absolutament tot.
0: Ah, sí?
1: La meva veu?
0: Sí. Bueno, si no voleu parlar d'una altra cosa, podeu parlar d'una altra cosa.
1: No, home, no, per favor.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Mi Carla, i truquem des de la Cava.
0: La Tània de la Cava.
1: La Tània.
4: La Carla, la Carla.
0: Ah, Carla.
1: La puta de la cabra, la madre que la parió. Perdona.
0: Carla. Carla, vaya cabra, la Carla, molt bé.
1: Se la veu molt animada.
0: Sí, sí.
4: És que vaig falta de Red Bull, Jack.
0: Vas falta de Red Bull.
1: No, no es nota.
4: I porto unes ales?
0: Porta ales, la Carla.
1: Ah, vas d'aquest pal, eh?
0: A veure, Carla, què t'ha passat a tu, tia?
4: No res, ja que m'han quedat aquí un descampat a mirar els mosquits.
0: Estàs en descampat mirant mosquits.
4: Sí.
0: Ah, perf.
1: Però això és molt plan de fumar, o no, una mica, també.
4: Anem fumant.
0: Ah, o sigui, avui ens estan trucant la gent que fuma porros.
1: Sí.
0: Saps?
1: O potser no, tota la gent que ens truca fuma porros.
4: Ara
0: fem xocolata, bo. Xocolata, fumes.
1: Bueno, ja, però no deixen de ser porros, carinyo.
0: Ah, sí?
4: Home,
1: clar, o sigui, a veure.
0: I amb qui estàs fumant xocolata?
4: Amb el meu company, Josep.
0: Amb el Josep.
1: Molt bé.
4: Està aquí comptant mosquits de rendilles, els llibres.
0: Està comptant mosquits.
4: Sí.
1: Jo ho sento molt. Què collons us passa pel cap? Què és això de trucar a una ràdio i dir que esteu comptant mosquits? És molt loco, eh?
0: I fumant xocolata.
1: Fumant xocolata. No, no riguis de nosaltres. Prou ja!
0: En quin moment has tingut la idea de trucar, Carla?
4: No,
0: estava
4: escoltant,
0: sempre
4: m'heu vingut al cap perquè
0: bon riu molt de la gent
4: i
0: va, anem
1: a
0: dir. Ah, vale, molt bé. Perfecte.
1: Fantàstic, Carla.
0: Gràcies, Carla, que vagi bé. Vinga.
1: Vinga, xata.
0: Adéu. Hola? Hola? No? Ei,
1: no?
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Marcos.
0: Marcos, des d'on ens truques?
5: Des de Barcelona.
0: Molt bé, Marcos de Barcelona. A veure, què t'ha passat a tu, tio?
5: Hòstia, mira, a mi em va passar que passant els controls de l'aeroport,
1: vale.
5: em van fer el test aquest aleatori.
1: Ah, sí.
5: I no sé per què m'ho diu, em va donar positiu en drogues.
0: Dios!
5: Cosa la qual em drogo.
1: A veure, no saps pel motiu, jo sí que ho sé, amic meu. És que et vas drogar o que vas tocar drogues?
5: No, ja et dic jo que no.
1: I aleshores...
5: La noia em va explicar que si havia estat en contacte amb pólvora.
0: Amb pólvora?
5: I, hòstia, jo li vaig dir que amb pólvora.
0: Ah.
5: Jo li vaig dir que no, que vaig anar a la playa un dia abans i em va dir que a la part de la sorra hi ha cops que hi ha un material que fa que, bueno, que el test...
1: Doni positiu.
0: Hòstia,
1: això em sembla superinteressant, la veritat.
0: I tu vas sortir positiu?
5: Em vaig cagar cosa mala.
0: I la senyora et va deixar passar al final, doncs.
5: Sí, al final vaig agafar el vol.
0: Vale.
1: Bueno, suposo que et van registrar la bossa per si de casa...
5: Sí, em van registrar, la maleta també me la van obrir, però no van trobar res.
0: No van trobar res perquè tu no et drogues, però la nit anterior vas anar a la platja, que hi ha una substància que estava per allà a la sorra, que va fer que et donessis positiu. Dios, que heavy!
1: Déu-n'hi-do!
0: A on estaves?
5: Vaig anar a la platja de Castelldefels.
0: Vale. I on anaves a viatge?
5: Estava a Milà.
0: A Milà, vale.
1: Vale, o sigui, de Castefa a Milano, eh? I al final, doncs mira.
5: Sí, exacte.
1: Joder, no us passa a la gent que us fan el control aleatori? Que sempre us passa?
0: A mi no m'ha passat mai, tu com està?
1: Saps què m'ha passat? Però de veritat, no menteixo. Com jo... 8 cops.
0: Què? Tu control aleatori 8 cops per drogues?
1: A més, jo.
0: Però si tu no et drogues.
1: Clar, imagina't.
0: Imagina't si et droguessis.
1: Ara, en sèrio, jo que sempre faig xistes de drogues i tal, i no tinc cap problema en parlar del tema, hòstia, és que t'ho juro, m'han parat tants cops que et posen la teva
0: llibreta. Has donat negatiu?
1: Home, clar. Tu què et penses, bro? Que vaig pariar en polvo a sobre o alguna cosa? De debò. Ho compro el destí.
0: Dios! Marcos, tu tens amics que es droguin?
5: Sí.
0: Si tens amics que es droguen.
5: No, que fumin tabac sí, però que es droguin no.
0: Vale. Per tant, no tens problemes.
5: No, no, cap problema.
1: Vale, vale. Però... Ja arribarà el dia, Marcos, ja arribarà.
5: Espero que no.
0: Gràcies, Marco, que vagi bé.
1: Adéu, xaval.
5: Merci.
0: Adéu, Marcos.
5: Adéu.
0: Hola, bona nit. No? Vale, correcte. Estem a punt de fer una broma telefònica.
1: Una broma, i a més que té a veure amb avions, que això m'agrada molt més encara.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Abans tinc una trucada. Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Roc.
0: Roc, quants anys tens, Roc?
3: 12.
0: Roc.
1: Roc, no pots trucar si ets un nen, no ho saps?
0: Clar, Roc.
3: Sí, sí.
0: Doncs per què truques, carinyo? Llavors, no? Roc.
1: Roc, sisplau. Ens ho poses molt complicat.
0: Per què ens truques, tio?
1: Complicat.
0: Si saps que no pots trucar, Roc.
3: Sí.
0: Qual, sí, què?
1: Sí, què, Roc? Oye, que mal educats aquests nens.
0: Molt malament, els nens, no, de veritat. Sí.
1: Una hòstia a tiempo, ho dic de debò.
0: Però que flipes.
1: Prou ja. Roc, em sap greu, l'expressió que he fet servir, però de debò, a mi em fotien de petit, en plan bé, en plan una collejita, i fa
0: sí?
1: Falta a vegades, sí.
0: Sí, et feia allà, vinga.
1: Així m'he quedat, no ho veus?
0: Però, Roc, una cosa, per què ens has trucat, tio?
3: Per explicar-vos que un dia estava a l'aeroport de Barcelona i em vaig mig perdre i em vaig girar, vaig veure un senyor que s'assemblava al meu pare, li vaig posar i es va girar i era el meu pare i em va mirar amb una cara de...
1: Quina vergonya, eh?
0: Uà, Roc, vaya pringat que ets, xaval.
1: Sí. He de dir que em va passar també això que ha dit el Roc, eh? Em va passar heavy perquè estava amb el pare d'un col·lega i ens va comprar unes joguines d'aquestes que s'obrien i vaig anar pel carrer, em vaig perdre, vaig veure un senyor que s'assemblava d'esquenes i li vaig dir perdó, me abres el juguete? I no era el pare del meu amic, era un senyor random i em va dir ei, què mires? O sigui, imagina't.
0: Bueno, Roc, sou uns pringats, que vagi bé.
1: Adéu, Roc and Roll.
0: Adéu. I no truquis més, abans, després de les 9.
1: No.
6: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. La Jurban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Us truco tornant de l'aeroport. Torno d'Ibiza just, ja estic aquí al cotxe amb la meva parella i la meva cunyada.
2: Què heu fet a Ibiza, festa?
1: Home, una ratlla entre pitjor espatlla i ja està.
3: Tu has fet aquests dies a Ibiza?
1: Déu meu.
4: Ja, clar, ara entenc per què li diuen la Illa Blanca a Ibiza. Clar, tot de...
0: I a tu? Què t'ha passat avui?
5: Nueva York!

0: també de la companyia Ryanair. Bé, així que diu així. Bones, què tal? Us estic escoltant i sé que avui parleu d'aeroports, però us proposo una broma telefònica.
1: Dios.
0: El tema és que el dia 15 de juliol la meva mare té un viatge amb el meu germà cap a Bratislava i tornen el dia 23. Us dic la companyia, Ryanair, si li voleu gastar una broma dient que s'ha cancel·lat el vol, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La senyora es diu Olga i el germà es diu Eloi. Així que... Passajeros con destino Bratislava, por favor, último aviso.
1: Dios.
0: Anem a dir-li a aquesta senyora doncs, que ha perdut el vol o jo què sé, ara m'inventaré coses. Així que re, vamos allá, ¿no?
1: Doncs vinga, a veure si ens agafa el telèfon i s'ho creu.
0: Vinga.
1: I li destrossem una mica el viatge.
0: Exacte, seria molt bo.
1: Doncs vinga, anem a trucar.
2: Se te ha redirigido al buzón de voz porque la persona a la que estás llamando no está disponible.
0: Això és mentida. Ens ha penjat, suposo, no?
1: Tornem a trucar.
0: O potser està al cine, últimament. La gent va al cine.
1: Buah, jo fa que no vaig al cine, loco.
0: M'ho estàs demanant? Vols que anem algun dia?
1: Però que no vagis al Nadal, eh?
0: Per favor.
1: O abans.

0: No agafarà el telèfon, la pava, eh?
1: Li fa por, eh? Va amb pavor.
2: Buzón.
1: No, ja no.
0: Bueno, pues no, no, nada, pues... no li podrem dir que és una broma.
1: Por nada. Clar, s'haurà cagat molt. És que és veritat que sonava molt estafa.
0: Ara anirà la senyora el dia a agafar el bol i no sabrà si agafarà el bol, saps?
1: Clar, van por, eh? Ara va, mira, per tonta. Bueno, pobra, per tonta bueno. No, perdona, pobreta, per incrèdula. Vaya. Per incrèdula, el tonto sóc jo que sóc aquí el que li està intentant curar la broma.
0: Tu que ets un machista, però bueno. A veure, si voleu, el WhatsApp per demanar bromes telefòniques.
3: Envia'ns un WhatsApp.
1: Vale.
3: 699-69-69-69.
0: Envieu un WhatsApp al 699-69-69-69 i dieu doncs aquí i quan i per què fem la broma, vale?
1: Exacte, és així de senzill i bueno, esperem que funcioni, no com aquesta de la pobra Olga que no ha colat.
0: Assegureu-vos que sigui algú que ens agafarà el telèfon, vale?
1: Sí.
0: Que sapigueu que no està treballant, que, bueno, que ho té fàcil per agafar el telèfon, vale?
1: I algú innocent també ens va molt bé.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Ai, m'agrada quan fem bromes a una iaia.
1: A les iaies, és molt divertit.
0: Bromes a les iaies.
1: Sí, temes d'ajuntament, no? I coses de poble. Sí. Aquí estan guapes, eh?
0: Va, si teniu alguna per fer avui, ens encantaria, va.
1: Alguna iaia que estigui ficat amb algun all, tema de poble, saps o no? Amb alguna moguda d'ajuntament,
0: sí.
1: Amb l'alcalde, alguna baralla.
0: Oh, m'encantaria!
1: Tema de veïns, també.
0: Bé. 699-69-69-69, heu d'enviar un WhatsApp i nosaltres farem la broma. Arribem a les 10!
3: Vamos. Flash FM. Són les 10!

0: Tú me tienes loco.
1: Va
0: a volver loca.
1: Mi polla,
0: por favor.
1: Mira.
0: Són les 10 i 2 minuts. Això és el Flash Urban a Flash FM. Avui estem buscant històries d'aeroport. Si us heu barallat en un aeroport, si heu tingut un passion de gavilanes allà, sí, si us heu acomiadat.
1: Oh. Saps una paraula que m'agrada molt parlant d'aeroports? L'adjectiu aeroportuària.
0: Dios.
1: I en femení molt a més que en masculí. És com aeroportuària. Sona molt oficial, saps o no? Aeroportuària.
0: Molt bé. Si us han robat la maleta,
1: sí,
0: si heu perdut a vol, vale, si heu hagut de dormir a l'aeroport, bueno, si heu robat el duty free.
1: Clar.
0: Dios!
1: Sí, sí. Bueno, tu has robat algun cop a l'aeroport?
0: No. L'altre dia a l'aeroport de Lyon vaig comprar una colònia, però la vaig pagar.
1: Ah, vale.
0: La vaig pagar.
1: Què vol dir? Que va robar una altra cosa, no?
0: No, no vaig robar res.
1: La típica, el cebo.
0: A més, anava a l'aeroport amb el nostre jefe.
1: Ah, amb el... Vale. Anava a dir el nom, digues.
0: Tinc aquí la Lídia i la Marta de Sabadell. Hola, guapes.
2: Hola.
0: Com esteu?
1: Jo semblen Pati i Selma de los Simpsons, eh?
0: Són les totes ames. Què us ha passat vosaltres a l'aeroport? A veure.
2: Mira, una vegada quan vam anar a Roma, de colònies de Cordeso,
1: vale,
2: demanaven que portessis com el teu nom, el teu DNI i tal, per no perdre la maleta. Llavors, a l'hora de recollir la maleta, no vaig fer cas, i em vaig aportar la maleta d'una senyora i la senyora se va emportar la meva.
0: No!
1: Hòstia, quina putada de confusió.
2: Vaig veure roba d'una dona i més coses, i clar, vaig dir-li a la professora perquè no m'anava a posar això, no per res, sinó perquè...
3: Bueno, perquè no era teu.
1: La era de iaia Conxita i tu tenies una edat molt més jove, sí.
2: Sí, vam anar a reclamar l'aeroport amb l'Insti i es veu que la senyora també es va queixar de la meva maleta.
1: Ah, que bueno.
0: Ah, per tant, us vau trobar la maleta de cadascú, al final.
1: Clar.
0: Bueno, mal, bueno.
1: Vale, però clar, si la senyora hagués portat coses de la teva talla i de bona marca...
0: Ah!
1: Potser no haguessis dit res, eh?
2: No, la veritat que sí. A veure, preferia la meva maleta.
1: Home, jo us dic, si jo només porto quatre bermudes i un llibre i passa això que li ha passat a la noia i trobo coses de marca bones de la meva talla, cuidao que ho dubto,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, però a vegades també portes coses teves personals, no només roba, saps?
1: Vale, màquina d'afaitar...
0: Sí, com coses que dius que necessites, saps?
1: Ja,
2: condons... Bueno, alguna cosa portava.
0: Com?
2: Alguna cosa així ella portava.
0: Què portava? Condons?
1: Un Satisfyer?
2: Dino. Un lubricant d'aquests Durex, de sabor. No
0: ah,
2: sé.
0: Sí? L'àvia portava el lubricant de Durex?
1: Dios, però la iaia no era Conxita, era guarrita.
0: Vaya marrana, l'àvia, loco. Molt bé.
1: Anava de turisme sexual a Roma, eh? La iaia. Amb els calabilieri aquests.
0: Dios! Que afortunada! Molt bé.
1: Clar, i tu li vas dir en plan, oye, por cierto, yo también tengo ese Durex o no, quan li vas donar la maleta?
2: No, jo encara era innocent.
1: Ah, vale, tu eres molt petita. Jo li hagués dit, cachonda, no te vas, cachonda.
0: El lubricant me l'he quedat jo, eh?
1: Anciana, por favor.
0: Molt bé, gràcies, Lídia, Marta, que vagi bé.
2: Moltes gràcies, adéu, bona nit.
0: Adéu.
1: Vinga, adéu.
4: 3-545-6868.
0: Doncs vinga, va, més històries d'aeroport que ens podeu fer, explicar fins les 11 aquí, al Flash Urban.
1: Aquí estem, darrera hora de programa, així que teniu encara tota aquesta estona per explicar-nos-ho.
0: Vinga.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Ja, pa què, del Farruko?
1: Sí.
0: Tens alguna cosa a explicar-nos, Tomàs?
1: Sí, li estava dient al Miquel que deixaré de prendre aliments industrials d'aquests, saps, no processats, que vull menjar més sa.
0: Ah, sí?
1: És bona idea.
0: Deixaràs de bulleria.
1: Sí, dejaré les lesbianes. T'ha molat, aquest. No te l'esperaves, eh?
0: Deixaràs la bulleria.
1: És que a més la paraula fa gràcia, bulleria, en català, eh? L'aigua que bull. Hòstia. La ebullició.
0: Va, centrem-nos. Que som líders!
1: Vamos!
0: Que som líders!
1: Bueno, explica-ho, líders de què?
0: Ho hem dit molt poques vegades.
1: Només al començar el programa. Hem d'explicar-ho, que la gent si no es pensa que som líders de retrasats.
0: No, i de drogues. No, som líders de l'audiència. Som el programa més escoltat de 8 a 11 de la ràdio musical a Catalunya. 42.000 persones cada dia passeu al llarg de les 3 hores a plorar. Molt bé!
1: És irònic que siguem líders de ràdios musicals quan estem tot el dia xerrant i no posem música.
0: Que flipes! Bueno, està un flash FM en el fons, no?
1: Fa por.
0: Bueno, si voleu trucar per felicitar-nos, també ho podeu fer-ho.
1: Sí.
0: A partir d'ara, només ens heu de felicitar.
1: Només felicitacions, sí. A més, saps lo guapo? Que ara, fins al desembre, no tornen a haver aquestes enquestes d'audiència. Per tant, fins al Nadal serem líders!
0: Som líders! Ara només pots trucar per felicitar-nos. Bueno, si tens alguna història de l'aeroport, també, eh?
1: Sí, sí, clar, clar, però les dues.
0: Vinga, va.
2: 93 545 68 68.
0: Que es noti que tenim 42.000 oients cada dia.
1: Vamos, joder.
0: Imagines, els 42.000 oients junts un dia.
1: A un clar, on cabrien ara aquí, a aquesta ciutat? Hòstia.
0: Ai, no sé.
1: Al Camp del Girona cabrien?
0: No. Necessitaries... Pues més de dos camps del Girona, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí? Hòstia. Són 15.000.
1: Ah, no, clar, clar. Hòstia, no, Déu-n'hi-do. Al Palau Sant Jordi sí que caben.
0: Ah, sí, de sobres.
1: Jo crec que allà sí.
0: Allà de sobres.
1: Sí.
0: Bueno, ara ningú truca per felicitar-nos.
1: Hala, que cabrons, eh?
0: O sigui, avui som líders i ningú ens felicita.
1: Clar. Home, no pot ser.
0: O sigui, molt bé, estem aquí fent el programa, som líders i ningú ens felicita.
1: Home, no.
0: Truquem a Teletaxi i felicitem-los.
1: No, ni per avui ni per... Hòstia, molaria, eh? Han fet molt bona audiència, no?
0: Hola.
3: Us felicito.
0: Gràcies! Hola.
3: Hola, felicitats.
0: Gràcies! Com et dius?
3: Jordina.
0: Com?
1: Gasolina.
3: Jordina, de Jordi.
0: Jordina.
1: Jordina.
0: Que guapa aquest Jordina, la veritat, eh?
3: Gràcies, Matos, també.
1: Jordina, havies trucat alguna vegada al programa?
3: Sí, una vegada, fa temps.
0: Molt bé.
1: Pues segueix trucant-nos, coño.
0: Gràcies, Jordina.
1: Vinga.
3: Molt bé.
0: Hola, bona nit.
4: Felicitats, cabres.
0: Molt bé.
4: Sous els putos amos.
0: Vamos.
1: Bueno, calma, calma.
0: Gràcies, Lolo.
1: Adéu.
4: Vinga.
1: Adéu, segurata.
0: Hola, bona nit. Vaja.
1: No, no, no.
0: No.
2: 93 545 68 68.
0: Tomàs.
1: Què?
0: Que som líders. Hola.
1: Joder, vamos.
5: Hola.
0: Hola.
1: Ei.
5: Bona nit.
0: Bona nit. Qui ets?
5: Mira, voldríem... Soc Meritxell.
0: Hola, Meritxell, què et passa?
5: Mira, vull dir una cançó, la puc dedicar o no?
0: Meritxell, hi ha una cosa.
1: Clar, no, un moment, Meritxell.
0: Una cosa, Meritxell, a veure.
1: Tu creus aquí que pots venir amb el teu potorro, sí, a demanar cançons, com sí, si res?
0: Tu t'enteres de les coses?
5: No, no es pot.
0: Tu t'enteres de les coses, carinyo?
1: Clar.
0: Meritxell.
6: Però, què ha passat? Què ha passat?
0: Que, no, jo vull parlar amb la Meritxell.
6: No, però què ha passat? Què ha passat?
0: No, tu t'acalles, ja estem parlant amb la Meritxell.
6: Vale.
0: La Meritxell no necessita un home, no necessita un home que la defensi.
5: No, vull una cançó perquè, mira, ahir vaig trucar, però no, encara no m'han dedicat la cançó.
0: Meritxell, que aquí no es demanen cançons, això se l'interactua, guapo.
1: Clar.
6: Ah, oh, vale.
1: Però avui estàvem demanant això, que ens expliquéssiu històries d'aeroports i ara, concretament, que ens felicitéssiu perquè som els líders d'audiència.
5: Home,
0: però okay, això sí, moltes felicitats,
5: eh?
0: Això és veritat,
5: puc demanar una cançó, ja que
0: estic, no? No, Meritxell, tia,
1: que
0: no t'enteres de res.
1: Però, per favor, és més cabrona que mi ex.
0: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Hola.
7: Hola,
0: gràcies.
1: Vamos. Bam, bam, balam.
0: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Hola. Què vols?
7: Molta felicitat. Avui
0: menjant. Com et dius?
7: Rosa.
0: Rosa Melano.
1: Rosa Melano. Oi, Rosa, ens escoltes sempre tu? Ets fidel al programa o què?
7: Sí, claro, salgo del trabajo, digo, pues ahora, a dar el coñazo.
0: Molt bé.
1: A dar el coñazo, muy bien.
0: Gracias, Rosa.
1: Venga, Rosi.
7: Nada, vosotros, a seguir así.
1: Ara, bé.
0: Clar que sí, aquesta és l'actitud, a seguir així.
1: Som molt mimats i volem que ens feliciteu tots.
0: Que sí, eh?
1: Fins a les 11.
0: Volem més, eh?
1: Sense parar, sense música, eh?
0: Clar.
1: Tota l'estona.
2: 93 545 68 68.
1: Hola.
8: Felicitats a l'Ildefonso.
1: Gràcies, vamos, Ildefonso, gràcies.
0: Gràcies, Ildefonso.
8: Ildefonso i Màriam.
0: I Màriam, Màriam. Molt bé.
1: Hola.
9: Hola.
0: Hola.
1: Què vols?
9: Felicitar-vos.
0: Tu com et dius?
9: Andrea.
0: Andrea, guapa. Des d'on ens truques?
9: Des de Vic.
0: Ai, vols ser la meva nòvia?
9: Estic ja amb parella, ja massa tard.
1: Com es diu la teva parella?
9: Julius.
0: Ah, Julius. Pensava que era bollera. Julius.
1: Julius. Oye, pues Julius és un nom molt maco, eh?
0: Sí, està bé.
9: Sí, sí.
0: Julius,
9: de, és com... de gana bé.
1: Ah, de gana... Per què?
9: Gana. És de l'Àfrica.
1: És de l'Àfrica, el Julius?
0: Ah,
9: és de l'Àfrica.
0: Tenia gana. Val.
1: Bueno, com...
9: Jo tenia gana, jo.
1: Tu tenies gana, eh? I al final, mira, el Julius t'omple.
9: Sí, omple.
0: Ha de tenir un pollon, clar.
1: És veritat el que diuen dels de gana?
9: Va,
1: en el meu cas, sí.
0: Dios!
1: En el teu cas, sí. Ah! Clar, per favor.
0: De quants centímetres estem parlant, del Julius?
9: Saps que la veritat mai ho he...
1: És tan gran que no arriba al metro. És tan gran que no pot mesurar-ho.
9: No arriba.
0: 20 centímetres?
9: Pues no sé, podria ser. Arriba, no? 18, 19, 20, no sé.
0: Déu-n'hi-do.
1: Molt bé, hòstia. I com es
9: veu... No hi ha queixa.
0: Tampoc.
1: Com us veu conèixer amb el Julius?
9: Pues sortint de festa.
0: Dios!
9: A la Cabra Vic.
0: A la Cabra?
1: La Cabra.
9: De la Cabra.
0: A la puta de la Cabra.
1: Déu meu. I,
9: exacte,
1: i què va passar? El vas veure i et vas enamorar del Julius?
9: No, mira, al contrari. Jo anava amb unes amigues i estava jo com de bajón i em va venir ell, super simpàtic, super divertit, allà avall amb mi, parlem, no sé què. I vaig dir, bueno, aquest serà un col·lega i superbé, saps?
1: Vale.
9: I al despedir-nos em va dir, home, no t'espedeixes bé?
0: Dios!
9: I jo, com em despedeixo?
1: Vaya player.
9: I em va fer un morreo.
0: Wow!
1: I què? Ja et va enamorar el Julius, eh?
9: Em va enamorar. Bueno, jo el veia, també et dic, eh? El veia com el típic xaval d'una nit de festa.
1: Vale.
9: Però després vam quedar, va passant cosetes...
1: I vas veure que tenia un interior molt maco,
0: clar,
1: no?
0: Clar, tenia un pollote, clar.
9: Un interior molt maco, clar. I vam anar quedant. Jo. I ara, pues, sí.
1: I quan porteu ara amb el Julius?
9: 2 anys.
0: 2 anys ja, tia.
1: Joder.
9: 2 anys.
0: I no sereu pares?
9: Oh, encara no, jo som molt jove.
0: Quants anys tens?
9: Jo tinc 24, faré 25.
1: Bueno, vale, pensava que anaves a dir que tenies menys de 18, digo, per favor.
0: Ara ens estàvem espantant.
1: Sí, sí,
9: oh, no.
0: Aquí parlant de polla, saps?
1: O sigui, no és que siguis molt jove, és que ets molt immadura, perquè tu l'edat fèrtil la tens.
9: Ja, però no, encara no.
0: Però ja arribarà. El Julius estarà preparat.
1: No, sí, té tota la raó. O sigui, és molt jove, és una realitat, sí.
0: Gràcies, guapa, que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
9: Igualment, adéu.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: Então.
1: Flash FM Andorra 93.8.
2: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Malabar tocant d'Alomar Kors i el Nyenga Flow. Que bona, eh? Les 10 i 26 minuts, tenim el telèfon obert.
1: 93 545 68 68.
0: Vinga, va, truca'ns ara. Hola.
2: Hola, buena. Felicidades.
0: Oh, moltes gràcies.
3: Merci, ara.
0: Va, va, dius, tu.
2: De València.
3: Ah, pues mira, un oyente valenciano, qué bueno.
0: Molt bé. Moltes gràcies, tio.
2: Vale, tio.
0: Adéu, que vagi bé.
3: Adéu, xaval.
0: Molt bé. És que callem bé a l'audiència.
3: Callem molt bé, és veritat, eh?
0: A vegades.
3: És que som bona gent, en el fons.
0: A vegades.
3: A veure, no, callem com el cul, si som uns idiotes.
0: A vegades. Vinga, va, vinga, va. Més felicitacions, perquè... Tomàs.
3: Què passa?
0: Que som líders!
3: Vamos. Vamos. Líderes d'audiència radiofònica catalana de ràdios musicals. Vamos. Dios. De 8 a 11. Vamos. Per si de casa de dir tot, eh?
0: Bueno, clar, clar.
3: Que si no, la gent pensarà que superem el Basté.
0: No, clar, no. O
3: sigui, calma.
0: Líders de ràdio musical de 8 a 11 de la nit.
3: A Catalunya. A Catalunya. Clar, perquè si no, la gent pensarà que superem els 40 a tot
0: Som
3: Espanya.
0: Som líders
3: no.
0: a Catalunya de la ràdio musical de 8 a 11 de la nit.
3: Clar.
0: Vale, vale.
3: De gent que es diu Miquel i Tomàs. T'imagines no, que tot fos super concret?
0: Hola.
4: Hola, Cookie.
0: Hola, com et dius?
3: Dios.
4: Som la Laura i el Joan de Tordera, otra vez.
0: Molt bé.
3: Molt bé, vaya entusiasme, eh?
0: Sí, sí, Cookie.
4: Per molts anys, carinyo, sou uns putos cracs.
0: Per molts anys? Qui, però, de què és el seu aniversari?
3: Ningú ha fet anys avui, eh?
4: Joder, per molts anys que sigueu líders en audiència.
0: Molt bé!
3: Com vale. Que sean muchos más liderazgos, vale.
0: Estàs contenta i orgullosa de ser oient nostra, tia?
4: Sempre.
0: Oh.
3: Se la veu, eh? Se la veu el pur orgullo de la família.
4: I mira
3: família.
4: Ahir em vau dir senyora, es que els tindria que haver enviat a la merda.
0: És que és el però... que ets, tia, també. Saps?
3: Una senyora molt elegant, bueno, sí, però una senyora.
4: Que sí, que soc una senyora, però d'espíritu joven, cabrons.
0: Molt bé.
3: Ara m'agrada, bé.
4: Sempre.
0: Escolta, què significa per tu aquest programa? A veure...
4: Buah, per mi sou la canya, sou la puta polla, tio.
0: Molt bé,
4: ens home. Ens riem mogollón, tio, sou uns cracs, musicote, bueno, de tot. Jo al principi estava super renegada en Flash FM, perquè jo soc del 81, nens.
0: Vaya doncs, abuela. Veus com ets una vieja? Veus com ets una senyora?
4: Puta, cabrons!
0: No,
4: jo era maquinera. No, des del carinyo, perdoneu.
3: Se't nota, que eres maquinera, per la forma que parles? Sí. M'agrada molt, eh?
4: Sí. I a més el Carmelo, tio.
0: A més, tu t'has cardat droga, i droga bona t'has cardat tu, eh? De la cara.
4: Ah, vaig amb el nen, Miquel, vaig amb el nen.
0: Bueno, és igual, les veritats són les veritats, reina.
3: Ah, el nen...
4: No hay verdades que valgan.
3: El nen...
4: No hay verdades que valgan, no siguis cabrón.
3: Quants anys té el nen, això?
4: El nen té 10.
0: Bueno. Hola. Hola.
3: Aquí dos dies...
0: Pues sí, poc li falta.
4: No.
3: Oye, doncs mil gràcies per la descripció.
4: Jo estava molt renegada perquè era maquinera i vau canviar el rotllo del reggaeton, però ara soy reggaetonera, maquinera i lo que haga falta.
0: Menos mal, molt bé.
3: És que molt bé, és una dona, a més, ha descrit molt bé l'essència del programa, ha dit, sois la puta polla, me parto con vosotros.
0: Clar, i a més és una senyora oberta de ment, saps?
3: De tot.
4: Tal qual. Ara, tio, no em diguis més senyora, no t'ho tenies, eh?
3: Oye, perdona, però tu estàs casada o no?
4: Jo estic separada fa 6 anys i cerrada com una puta almeja.
0: Dios, no folles.
3: Per què?
4: Perquè he agafat fàstic, tio. Jo me consuelo sola, dejémoslo ahí, que luego mi hijo flipa.
3: Oye, ¿y si no, alguna novieta en vez de noviete?
4: No. Jo estic molt centrada amb el Xuki que porto al costat.
0: Vale, però no estàs oberta algun dia a conèixer una persona que et comparteixi la vida amb tu?
4: De moment no.
0: I per què?
4: Perquè tinc mogollón de feina, tio.
3: A què et dediques, senyoreta?
4: Bueno, en veritat... Ai, gràcies, carinyo. En veritat, soc mossa de magatzem, però delegada de prevenció de riscos de comissions obreres. Indústria, forever!
3: Déu-n'hi-do.
0: Heavy.
3: Déu-n'hi-do.
0: Heavy.
4: Sí.
0: Heavy. Bueno, pues molt bé. Ella està centrada en el seu home, que és el seu fill.
3: Exacte.
0: El seu fill és el seu home real, ara mateix.
4: Tal qual.
0: I no hi ha cap altre que pugui substituir-lo.
3: Ara.
4: Nada. Bueno, una puta mierda.
0: Bueno, només el Satisfyer per altres vegades.
3: Per altres,
0: però no
3: sí.
0: Té res a veure. Exacto. Però no té res a veure.
4: Ja, Caris, ja.
3: Però una cosa, ¿a qué hora te pones el Satisfyer, más o menos?
4: No.
0: És que té el fill al costat.
3: Cabrón, ja, per això ho dic.
0: El pobre nen de 5 anys, de 10 anys.
4: No, estic tan desganada que lo uso lo justo.
3: Lo justo y necesario, ¿eh?
4: Sí.
3: Pero que se duerma el niño, ¿eh? Que si no es raro.
0: Claro, claro.
4: No, tranqui, tío, no sigo, cabrón.
0: Allá.
4: Tío.
3: Claro. Mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo has dicho al nen?
4: Joan,
3: pequeñín, si escuchas eso, es que mami se lava los dientes con el cepillo eléctrico, ¿eh? No se está poniendo nada por el chumi, ¿eh? Nada.
4: Qué cabrón, que
0: ay, mira, cool, tío. Crec que ho he fet bastant bé, eh?
3: No, com... ets molt satisfier, eh? Irònic, però ets molt satisfier.
0: Molt bé.
4: Qué cabrón, tío.
0: Gràcies, guapa.
3: Vinga, xavales.
0: Adéu, bonica. Gràcies. Que mona.
3: Molt bé, i el nen també.
0: Sí.
3: M'agrada perquè té l'humor avançat, com nosaltres.
0: Sí, bueno, clar, és que clar, què ha de fer? Pobre dona, ai, pobre home, pobre nen.
3: Pobre nen. Pues,
1: no, ja. 93 545 68 68.
0: Aquest és el telèfon, el tens obert ara mateix per si vols parlar amb nosaltres. Pots explicar el que et doni la gana?
3: Vinga, el que et doni la gana. Bueno, i sobretot felicitar-nos, eh? Perquè recordem clar. Que avui som líders!
0: Ah, sí! Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Jo sóc la Mireia, no sé si us recordeu de la reproducció dels ocells del dia de Sant Joan.
3: Ah, sí? És que vam parlar de que els petards molestaven els animals.
0: Dios,
3: sí! I ens va dir que els ocells també, i que sobretot ara que estaven en època de xisqui-sitsqui.
0: Dios!
3: De follar.
5: Claro!
3: I què tal? Què tal tu pluma? Vien o no?
5: Pues mira, acabo de sortir de currar i acabo de sentir que esta noia pues acaba de trucar ara, tio, i és que és veritat, és que jo surto de la feina, us fico a vosaltres perquè és que m'alegreu al dia, tio, al dia, a la nit i tot.
0: Que mona la Mireia, Mireia, de veritat, eh? Sí, tu sí. Menjo tot.
3: Mireia, t'entretens amb nosaltres, eh?
5: Sí, la veritat que sí, eh? M'encanta escoltar les vostres bogeries.
0: I les bromes telefòniques.
5: Jo no tenim...
3: Clar. Diries que som el format radiofònic més divertit del moment?
5: Vamos,
0: som
5: el top, vamos, el top.
0: ¡Vamos!
3: Molt bé.
0: Molt bé, guapo. Guai, guapa.
5: Bueno, i res, per això, que sóc guapa.
3: I a l'has amariconat, a la no, pobra dona?
0: No, això jo. Escolta, Mireia, què tal els ocells? Estan follant molt o què?
5: Home, pues jo tinc allà al pati una paret tota de pedra i déu-n'hi-do els pardalets que van sortint d'allà.
0: Sí, Dios.
3: Recién follaos allà, s'estan pentinant mentre surten de la paret de pedra.
5: Ai, pobreta, en tinc un que no té quasi ni plumes, que l'estic alimentant, a veure si tira endavant.
3: No té pluma?
5: No té com pluma, jo. De moment.
3: Pobret. Pobret.
0: Jo tampoc en tinc.
3: Ja li saldrà.
0: Adéu, Mireia, que vagi bé.
5: Adéu, gràcies.
1: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: passen coses com aquesta.
1: Us truco tornant de l'aeroport. Torno d'Eivissa just, ja estic aquí al cotxe amb la meva parella i la meva cunyada.
2: I ho heu fet a Eivissa, festa?
1: Home, una ratlla entre pico espatlla i ja està.
3: Tu ho has fet aquests dies a Eivissa?
4: Déu meu.
2: Clar, ja, ara entenc pel que li diuen la Illa Blanca a Eivissa. Clar, tot
0: a tu. I a tu, què t'ha passat avui?

0: Què tal, Fercho? Amb aquest tecnet que s'ha fet al costat de John Summit, vaya temazo, eh? Chica 305.
1: Molt bé, molt bona producció, senzilleta, però efectiva, eh? Funciona bé la cançó.
0: Sí, sí,
1: està guapa,
0: sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, sí, sí. Hola, bona nit.
2: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
2: Gregòria.
0: Hola, Gregòria. Què vols?
2: Carlos.
0: Què et passa, Gregòria? Què quieres?
2: Has explicat el tema d'avui, que la de l'aeroport.
0: Ah, molt bé.
1: Ja, ja era.
0: Què t'ha passat a l'aeroport, Gregòria?
2: Dues coses, eh? La primera va ser perdre una maleta de la meva quan arribava a Santo Domingo. I aquesta era la més bona, que portava tota la ropa bona i algunes coses que em van enviar a la meva cunyada. Bueno, i aquesta l'he perdut i no has paregut.
1: Qué desastre. En vez de Santo Domingo, fue maldito domingo, ¿eh? Ese día.
2: Ya, ya. Pero bueno, al final me han indemnizado.
0: ¿Sí? ¿Cuánto ha pasado para durar para perder la maleta? A veure.
2: 800 euros.
0: Oh, muy bien. 800 pavos, la maleta perduda. Está bien.
1: Déu-n'hi-do. Oye, ¿no te puedes inventar que tens, yo qué sé, un Rolex dins la maleta?
2: No, porque eso no cobra tampoco. Ay, sí.
0: Clar, és que 800 euros...
2: Depèn de la persona que sigui. Si una gent que és adinerada, per una gent de peu, com jo...
1: Bueno,
2: no,
1: oye, Gregòria, no, però podria ser del teu avi que t'ho va donar. Jo què sé, tu pots inventar coses que...
0: O diners a dintre la maleta. A vegades hi ha gent que s'hi posa diners, no?
1: Però es veu que hi ha un límit, que no pots viatjar amb més de 1.500 euros.
0: Ah, vale.
1: Sí.
2: I t'he de declarar lo que porta la maleta, sí, sí. Si hi ha algo de un preu considerable. Sí, sí.
0: I escolta, Gregòria, quina aerolínia era? Perquè 800 euros són molts diners, que et van donar.
2: Sí, sí, sí. Me sembla que era
0: l'Aeroeuropa. Aeroeuropa. Ah, aquesta és seriosa. És una mica seriosa, aquesta.
1: Aquesta no és com Ryanair, eh?
0: No, exacte.
1: Que te paguen con la casitos.
2: Jo viatjo sempre a Iberia o a l'Aeroeuropa.
0: Ui, molt bé, vaya calitat, Gregòria.
1: A veure, Gregòria, per ser una dona senzilla, com dius, només viatges amb les cabres, eh?
0: Clar, vas a lo caro, eh?
2: Home, és un transatlàntic. T'he de viatjar en una línia una mica seriosa.
0: T'agrada estirar les cames a l'avió, eh? Perquè amb Ryanair no pots fer-ho, això.
1: No, això sí que...
2: No, no, no.
1: Clar, i Gregòria, viatges molt a molts llocs exòtics, perquè has dit que fas vols transatlàntics.
2: No, no, només he anat a Puerto Rico, bueno, escala a Puerto Rico i a Santo Domingo, que és el meu país.
0: Ah, perquè tu ets a Santo Domingo.
1: Uau.
2: Sí.
1: Gregòria, jo veia super, ja hi ha Conxita d'aquí, no? No,
0: sí, sí.
1: No la feia de...
0: És que tens un català d'aquí, de veritat, eh?
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí.
0: Catalana, eh?
1: Quan portes aquí, clar. Gregòria?
2: Sempre la meva broma, ja te lo vaig explicar l'altre dia, que era que a la gent de broma li dic, diu, que parla molt bé el català. Dic, clar que sí, si he nascut a Montserrat. I se ho pensen, que és veritat.
0: Molt bé, Gregori, molt graciosa.
1: És que jo l'estimo. És que jo me l'estimo, la Gregòria,
0: coño.
2: Home, jo a vosaltres també. És que me fan companyia cada nit. Mira, ara estic aquí a la piscina con el Carlos.
0: Estàs a la piscina amb el Carlos?
1: Coño, aquestes hores de la nit, això vol dir que fareu casquet, Gregòria?
0: A dintre la piscina, eh?
2: No, però és el meu fill.
0: Ah, no, Dios!
1: Vale. Perdona'ns, no, és que anirem a l'infern. Clar, perdona'ns, Gregòria, et juro. Podria haver estat una broma real, però aquí és un accident, eh? De debò.
0: Ai, senyor. I escolta, t'estàs banyant aquestes hores de la nit? Sí que fa calor, eh?
1: Sí, no, toca.
2: Sí, fa calor i mira, la lluna es sent com una mica de muntanya i pujava de la muntanya la lluna i ja puja del tot. Això com fan la posta de sol, que va baixant. Pues la lluna, al contrari, anava pujant.
0: Ens ha fet la foto de la nit, saps?
1: Sí, un bon retrato, eh?
0: Ens expliques la foto.
1: Ni amb el meu iPhone la faig també, la foto aquesta, eh?
0: Molt heavy. Bueno, guapa, gràcies per trucar-nos.
1: Vinga, Gregòria.
2: Molt bé, bona nit.
0: Adéu. Vinga, va, més trucades a través del telèfon de la ràdio.
3: 93 545 68 68.
0: 3:15, quasi a punt de marxar. Va, últimes trucades d'aquesta nit de dimarts.
1: Vamos, vamos, vamos. I no en truca ningú ni per felicitar-nos, a més.
0: Ah, sí, ara sí.
1: Clientes.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, baixa'm el volum de la ràdio, tia, com et dius?
4: Maite.
0: Maite.
1: I'm a cookie.
0: Què et passa, Maite?
4: Pues nada, mira, que és algo de trabajar.
0: Ah. Molt. De què treballes?
4: De moza de almacén.
0: Moza de almacén.
1: Molt bé, moza de almacén, que tienes que ordenar las cositas, ¿no?, del almacén.
4: Bueno, entre otras cosas.
1: Vale. És que mai sé exactament què fan, perquè jo m'imagino un magatzem i penso, vale, pues les caixes, el tema del toro, però què feu exactament, moza?
4: Bueno, yo suministro las líneas.
0: Subministras la línea.
1: ¿Repartes la coca? ¿O cómo va?
4: No, preparo el pedido para enviarlo a la línea.
0: Ah, vale.
1: Fantástico.
0: Molt bé. Molt bé, Maite. ¿Y ens escoltas siempre cuando tornas cap a casa?
4: Pues sí, me echo una risa, la verdad.
0: Molt bé.
1: ¿Y allá a la fábrica no pots posar-nos? O que, bueno, perdó, a l'amagatzem?
4: No, no... No, en verdad, pues no. No tenemos la ràdio puesta. Ahí lo pues... así de ràdio no tenemos.
0: Pues digue-li que et posin la ràdio de fons,
1: clar.
0: I així et distreus, no?
4: Ay, pues eso ya... Ya lo pediré.
1: Mira, no, de fet, algun dia ens dones el seu número, el truquem nosaltres, el jefe o qui sigui, i li exigim que posi la ràdio i que posi el Flash Urban, ¿vale?
0: I ho demanem expressament.
4: Venga, va.
0: Venga, va, de una. Va, guapa, bona tornada, que vagi bé. Adéu.
4: Igualment, bona nit.
1: Adéu.
0: Hola. Hola. Oh, bueno,
1: ui,
0: bueno,
1: hola.
5: Hola.
0: Hola, baixa'm el volum de la ràdio, tio.
5: Vale, vale.
0: Qui ets?
5: Pol.
0: Pol, tu ets un nen, no?
5: Sí.
0: Pues adéu.
1: Adéu, Polete.
0: Adéu, Pol.
1: Que te den.
0: Clar, és que els nens no s'enteren a vegades, eh?
1: No, a partir de les 9 ja sabeu que no poden trucar més nens, així que, si us plau, abstenir-se de trucar-nos a aquest programa.
0: El telèfon és aquest.
3: 3-545-68-68.
0: Va, que demà tornarem. Si Déu vol.
1: Si Déu vol, no, cuidao, eh? Ah, bueno, i demà serà un dia molt, molt, molt, molt important perquè ve la sexòloga i tocarem un tema molt seriós, eh?
0: Demà necessitem la vostra ajuda perquè amb la sexòloga parlarem d'un tema que s'ha d'agafar amb pinces.
1: Amb moltes pinces i ben grans.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, qui ets?
6: El Jan Armengol.
0: Gerard, què et passa, tio?
6: Jan Armengol.
0: Jan, què et passa?
6: Bueno, trucàvem per veure què tal.
0: Pues bé, i tu?
1: Jan Armengol.
6: Molt bé, estem aquí escoltant-vos.
0: I què fas aquestes hores de la nit, Jan, tio?
6: Estem aquí amb el meu amic.
1: I què feu? Una cita?
6: Sí.
0: Esteu de cita, tu i el teu amic, ara mateix?
1: No jodes.
6: Sí.
0: Ah, sí? I com va la cita?
6: Bueno, va.
1: Què vol dir que va? No, expliqueu-nos.
0: Jan.
1: Ja s'estan liant, eh?
0: Bueno, Jan, ja sé, però us podríeu aguantar les ganes i parlar abans amb nosaltres, no?
1: Ja que ens truquen...
0: Joder.
1: Uf, ja estaven allà fent coses.
0: Per favor. Bueno, va, que demà tornem a partir de les 8 i si demà amb la sexòloga tenim un programa que us necessitem la vostra ajuda.
1: Sí.
0: I serà molt divertit.
1: Serà molt divertit, també molt interessant i per aprendre a tots, que és important també, eh? Cuidao.
0: Sí, sí, sí, clar, clar. Clar, clar. I ens anem molt contents perquè avui ens han dit que cada dia sou 42.000 persones les que ens escolteu cada dia aquí de 8 a 11 al Flash Urban i això ens fa molt feliços.
1: Sí, són les últimes dades d'audiència d'aquesta temporada, per tant marxem, no marxem avui de vacances, però bueno, que fins al desembre no tindrem...
0: Falten dues setmanes per anar de vacances, nena.
1: Cuidadín a la din. Cuidadín a la din.
0: Que no ve de vacances!
1: Va, para.
0: Vinga. Va, que marxem. Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
0: Adéu.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Escolta, que vaig amb la meva neboda Blau.
2: A Blau, què és
1: que
2: això?
1: Que hem anat a sopar. Blau. Bueno, sí, no?
3: Pots deixar de dir Blau? Què és Blau, conyo?
2: Digues el que és, tia.
1: És un nom.
2: Sí, però el nom de què? Una discoteca, un restaurant, un hotel?
1: Bueno, és en català Blau, azul, en castellano.
2: Per favor.
0: I a tu, què t'ha passat avui?
4: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hòstia, però no tens accent de Lleida, tu, no?
2: Zero.
3: No sé, no sé.
1: Bueno. Ah, ets romanès.
2: És romano?
3: Cubano.
2: Ah, cubano. Ah, vale, vale.
1: Prefiero a tu hermana, eh? Les cubanes m'encanten.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

Catalunya al ritme al marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot. Flash FM. Són les 11.

0: dinosaurosa.
1: Flash, el poder del ritme. Flash.